0: Radio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.
1: Se lleva de bon matí, fa una bona toaleta, l'higiene és important.

Deixem a la pica la pols dels jocs de la plaça. La sopa bull, l'ocell a la gàbia. La pluja ha esborrat tota la xerranca.

sinó els bombinyós d'endurar el drapaire a un quarto fosc ple de bruixes i rates. El patge ho sabrà, i els reis et duran carbó i malaurança.

yesterday. All my troubles seem so far away.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Avui.

tard. En record dels dies que coïen mal les son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

jo per sa porta veia saigo que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de ves les 7.

tiràvem escargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres escargolets.

0: Radio Arrels, a Tresera, 95.
1: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i se cal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que creien que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somien

els mestres educats, són aquells que creuen que la història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren petits i eixorits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats són perruquets d'ingat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'hora 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

0: Continuem amb la categoria Audiència dels Premis Preludi, un espai pensat per apropar la sardana al públic i escoltar el criteri popular. Recordem que en cada capítol ens acompanya un membre del jurat que presenta 5 sardanes candidates a la votació de l'audiència. Avui ens acompanya un altre membre del jurat en qüestió dels Premis Preludi, Xavier Pagès. Corella, benvingut.
1: Bon dia, gràcies, Arnau.
0: Doncs Xavier, avui ets l'encarregat de presentar-nos les 5 sardanes candidates. Què en destacaries a grans trets d'aquesta selecció d'avui?
1: A veure, aprofito per recordar que aquestes sardanes són 5 sardanes que les hem, diguéssim, agrupat per podcast amb els 3 membres del jurat, però que no és que les hagi escollit jo directament, igual que les altres. Exacte. Les hem escollit entre tots i avui en fem la selecció.
0: Que hi ha un consens.
1: Exacte,
0: per part del jurat.
1: Hi ha un consens per tot, llavors ens les hem repartit i avui jo presento aquestes, que a més estic molt content de que m'hagin tocat perquè pràcticament conec a tots els compositors que les han fet i quan coneixes la persona doncs sempre entres en contacte amb la música doncs d'una altra manera, perquè visualitzes ja una miqueta la seva personalitat a través de la música i això, la veritat, és que és molt gratificant. Doncs bé, el fil conductor d'aquestes sardanes és la qualitat, sense
0: la
1: cap
0: qualitat.
1: Dubte, evidentment, perquè clar, han passat ja un procés de selecció i totes elles són sardanes de primer nivell.
0: Molt bé, doncs expectant per descobrir-les. Sí. Passem ara doncs a endinsar-nos justament en aquestes sardanes. Xavier, quina és la primera sardana seleccionada?
1: La primera es titula L'Andreu de Gramenet, del Jordi León.
0: En Jordi León, nascut a Barcelona. I què en destaques d'aquesta sardana? Què ens en podries dir?
1: Bé, d'entrada, jo crec que és una sardana ja singular entre totes les sardanes que s'han presentat, no només d'aspecte musical, que ara en parlarem, sinó pel fet de que crec que és l'única que s'ha presentat escrita a mà.
0: Ostres, perquè en Jordi León...
1: Sí, això és un detall que jo penso que és molt interessant.
0: Compositor...
1: És molt interessant. I això que dèiem de la personalitat, no? És
0: a dir,
1: la personalitat del compositor no només està en la música, sinó en tot el que fa absolutament.
0: Tots els detalls.
1: En tots els detalls. Llavors, això és un detall molt important. Llavors, pot semblar una anècdota, però no és una anècdota. Vull dir, és com una targeta de presentació, no?
0: I tant.
1: Presento la sardana escrita a mà. I quan et trobes la sardana, dius, ostres, això és diferent.
0: Et crida l'atenció.
1: I quan entres a la sardana, doncs tot està com... És coherent, no? És a dir, la música que fa, doncs ja té aquest caire com de... No sé, jo crec que quan una cosa es fa a mà, no? És com voler deixar les coses molt, molt ben posades, molt ben dites, fetes per tu mateix, com molt artesanal, no?
0: Hi ha un punt més artesanal, no? Que la partitura editada a través d'informàtica que fem avui en dia,
1: exactament,
0: la majoria, vaja.
1: Exactament. Llavors, llavors la música també té aquest caire artesanal, no? De tradició, de cosa ben feta, a poc, païda, etcètera. Sí. Llavors, jo crec que això la música també ho transmet molt. És una obra que te la mires i està tot molt ben posat, molt detallista amb el detall. Evidentment, no pagui la redundància. Llavors, el que volia dir també és que explicar una miqueta que el títol de l'Andreu de Gramenet és que la sardana està dedicada al senyor Andreu García, naturalment de Gramenet.
0: De Gramenet.
1: En el seu 80 aniversari és una sardana que li van encarregar, imagino, els seus fills, perquè és el que posa, és la dedicatòria, està posat així, dels seus fills, diu.
0: Ah, carai.
1: I llavors, doncs, bueno, té un rerefons també sentimental. Aquesta sardana, a més, no és una sardana que simplement és molt música, podríem dir, ja està, sinó que té un missatge, té un significat més enllà de la música, però que el transmet a través de la música. És a dir, que utilitza un tros de la melodia del famós Moltes felicitats. És a dir, moltes felicitats...
0: Entesos, o sigui, sí. Hi ha una cita musical.
1: Exactament, però aquesta cita no només és simplement que treu la cita i ja està, sinó que va sortint al llarg de tota la sardana, no? I si us hi fixeu ara, quan escolteu la sardana, doncs, en el primer moment que apareix la cita, diu inici de llargs, és el primer moment, si no recordo malament, que apareix a la cita, i després ja surt per aquí, surt per allà, i va conduint tota la música. No? O sigui, en certa manera, li està dient al dedicatari moltes felicitats, doncs, durant tota l'estona. Jo penso que això és un detall interessant, també. És una sardana molt sòlida, de factura impecable, això està clar, ja ho he dit, i a més està molt ben instruït. instrumentada, és a dir, no trobes coses que, oi, això hagués pogut ser... No, si està tot en el seu
0: tot
1: lloc,
0: funciona, tot funciona, un gran coneixedor poses... de la instrumentació per
1: Jordi Leon, Leon, evidentment.
0: Gran intèrpret de flabiol.
1: És un segell de una marca de la casa, que això ja ho deixa tot per segur, no? Bé, doncs no sé, jo crec que hi he dit bastantes coses, no?
0: Molt bé, Xavier.
1: Sí?
0: Doncs expectants per descobrir aquestes cèl·lules que en principi seran reconeixibles per l'audiència,
1: sí,
0: suposo.
1: Sí, molt clarament.
0: Molt bé, doncs ens endinsem en l'Andreu de Gramenet de Jordi Leon.

0: acabem de sentir l'Andreu de Gravenet de Jordi León. Doncs seguirem ara amb la següent sardana. Quina és la segona candidata que tenim avui, Xavier?
1: Es titula Per tant dolços moments i és del Joan Droguet.
0: Joan Droguet, nascut a Centelles. Quines consideracions tens per aportar-nos sobre la peça?
1: A veure, aquesta sardana, el Joan, si els que heu anat seguint els podcasts, no? Ja va presentar una sardana a la secció musical.
0: Correcte.
1: I que es titulava Quan no es troben les paraules, i vam estar parlant que era una sardana de concert.
0: Aquella sardana que va generar certs comentaris sobre el tema del cop final.
1: Exacte, amb una mica de polèmica, a veure si s'havia de posar, si no. Sí, controvèrsia,
0: musical,
1: exacte,
0: sí.
1: Que és interessantíssim.
0: I tant.
1: Doncs bé, ara tenim una sardana totalment diferent, és el mateix compositor, i tenim com la cara i la creu de dues maneres de fer diferents a l'hora d'escriure sardanes, que és una mica el que vam comentar aquell dia, que vam dir què ha de tenir una sardana per ser de concert, què ha de tenir una sardana per ser de plaça o per ser ballada. No? Llavors aquí el Joan ha fet aquest acte de transformació musical i l'altre dia ens va presentar aquella sardana que era per escoltar-la assegut, amb tranquil·litat i percebre tots els detalls, i aquesta està pensada per posar una plaça, perquè la gent s'animi, balli, etc. I jo crec que l'habilitat de poder fer això és molt important en un compositor. Tu pots decidir si fer-ho o no.
0: Les facetes molt diferents i que requereixen habilitats molt diferents.
1: Molt diferents. Doncs tu pots tenir-les o no pots tenir-les, tant una com l'altra. És a dir, pot ser que un compositor sigui molt hàbil escrivint sardanes per la plaça, fent ballar, etc., tenint aquesta habilitat, i en canvi potser es posa a fer una sardana de concert i no li surt tan bé, i al revés. I tenir l'habilitat de fer les dues coses, doncs és un nivell més, no? Llavors el Joan jo crec que aquí hi arriba molt bé. I la prova és la que ens va presentar l'altre dia i també la sardana d'avui, no? És una sardana molt equilibrada. També el que m'agrada és que, malgrat ser una sardana a la plaça, que en principi no hauries de tenir moltes pretensions de, no sé com dir-ho, de donar-li molt nivell a la construcció de la pròpia sardana a nivell musical, vull dir que a vegades pots, quan fas una cosa més per ballar, diguéssim, l'estructura passa una mica a segon terme. Hi ha coses més, entre cometes, importants, com poden ser el ritme o l'embranzida, aquest tipus de coses, o els crescendos, aquestes coses que fan que la gent es vagi animant quan balla, no? Però malgrat això, malgrat treballar tots aquests aspectes que són importants per provocar la dansa i per animar la gent quan balla, doncs ell segueix cuidant el petit detall. És a dir, dins la sardana podem sentir coses que musicalment encara hi són i tenen qualitat en el sentit compositiu.
0: No descuida l'ofici de música.
1: Exacte, l'ofici allò del segon pla, diguéssim. Són aquelles coses més subtils que fan que una obra sigui una gran obra. És a dir, de fet, les grans obres normalment el que tenen és una cosa que tothom la sent molt evident i diu, que bonic és això, però després s'hi va rascant.
0: En el detall, en
1: el
0: la
1: detall,
0: profunditat.
1: Segueixen apareixent coses. Les obres que no són tan gran obres es queden en el màxim, no? És a dir, sí, està molt bé això, però i si rasques, què hi ha al darrere? Això és com...
0: com globus que es desinfla.
1: Això és com quan vas a un edifici i no dius, aquest edifici és bonic, oi? Està molt ben fet. Sí, mira aquestes parets, és un disseny molt maco, oi? Però ens va el paleta o l'arquitecte i diu, però aquesta paret rasca una mica, cau en la pintura, o aquesta columna està escardada, no? Te la mires de lluny, tot està molt bé.
0: La façana, d'acord, però...
1: si has de viure...
0: El gruix de l'obra...
1: Si allà t'hi has de penjar un quadre, per exemple, no, aquest edifici està molt bé, ja, però a veure, si compres el pis o compres no sé què, has de penjar un quadre, et cau el clau a terra perquè el morter està, no, està malament i no pots penjar un quadre, no? Dius, clar, si has de viure, l'edifici està bé, tot. No pot ser que la façana estigui molt bé i el de dins no. Llavors, la composició passa una mica això. És a dir, que normalment la gent el que sent és el de fora, però quan t'hi poses a viure, és a dir, quan la interpretes, quan la toques, quan la balles moltes vegades, això també és viure dins d'una sardana. No és un dia l'escolto o un dia la ballo, no. Moltes vegades. La segona vegada que la balles, te'n dones compte, ostres, això d'aquí, la primera vegada que la vaig ballar, no em vaig donar compte,
0: vas descobrint elements, detalls,
1: clar,
0: secrets que
1: clar,
0: de cop se't revelen.
1: Això fa que tinguis més ganes de tornar-hi una altra vegada, és el que defineix una gran obra, no? Bé, doncs el Joan Droguet, en aquest sentit, hi ha petits detalls d'aquests que van donant aliment a l'esperit que dic jo, no? De que vas entrant-hi i van trobant coses. Un petit detall, simplement, per exemple, a l'inici apareix una petita escala de notes que en el flabiol, i després em sembla que la fan les trompetes, que només fa ta-ta-ta-ti, ta-ta-ta-ti, ta-ta-ta-ti. El flabiol pràcticament ni se sent, és a dir, quan està sentint està per allà darrere, després trompetes se sent una mica més clar. Doncs aquestes quatre notes que se senten, o cinc, que fins a la caiguda, doncs són les primeres notes del cant del tible després, que entra un tible i fa allò, i en els llargs ja, és a dir, això passa en els curts, i fa ta-ta-ti, ta-ta-ti, i es fa quasi exactament el mateix gir. I això són aquests petits
0: solidesa.
1: Detalls. Sí, la coherència de l'obra.
0: Qui el morter no cau.
1: Ah, exacte. No només és sòlida en aquests petits motius que estem dient, sinó també hi ha, per exemple, jocs rítmics, que clar, és una sardana que ha de vibrar rítmicament, i llavors apareix una espècie de ritme al dia. I apareix des del principi, i aquest ritme va apareixent també en el llarg dels... Això apareix just només començar la sardana, en els llargs va apareixent de tant en tant. No és una cosa que diguis pa, pa, pa, i va matxacant tota l'estona el mateix ritme, sinó que el deixen en un lloc i després t'apareix per aquí, t'apareix per allà, i llavors si l'orella està atenta i
0: pots
1: sensible...
0: Pots percebre'l i reconèixer-lo, no?
1: I és sensible, de seguida dius, oh, això està connectat amb l'altre, i quan trobes aquestes connexions és com escoltar una endevinalla i trobar la resposta, no? Dius, primer sents l'endevinalla i dius, no sé de què va això, no sé on està la resposta, però quan la trobes, la satisfacció és tan gran...
0: Clar.
1: Que dius, o sigui, aquesta endevinalla l'he d'explicar amb algú, no? Doncs amb la música passa el mateix. T'escoltes l'endevinalla i quan la detectes, pum, avui ja he donat la solució. O sigui, m'hauré de perdonar, l'endevinalla, us he fet una mica d'espoiler.
0: Bé, gràcies, Xavier, per aquest comentari. Gaudim d'aquesta endevinalla i de tots els elements que ens comentava ara en Xavier, de la sardana Per tant dolços moments, de Joan Droguet.

0: Acabem de sentir per tant dolços moments de Joan Druguet. Xavier, anem a per la tercera sardana que tenim avui.
1: Anem per la tercera sardana. Aquesta es titula Marta i Lluís i és del Marçal Muñoz.
0: El Marçal Muñoz, nascut a Cardedeu. Què ens en pots dir d'aquesta sardana?
1: Bé, pel títol jo imagino que també és com una mena de dedicatòria, no? Està dedicada a la Marta i Lluís. No sabem qui són la Marta i Lluís, però està clar que aquí, en aquest blog ens han tocat bastantes dedicatòries, tot s'ha de dir, perquè l'Andreu hem vist abans, bueno, pantant en els moments no està tan clar, però bueno, Marta i Lluís, després els que veuen ja veureu que també estan dedicades, vull dir que bueno, és bonic.

0: senzilla, simplement és un... És un, per,
1: un atribut, una possibilitat
0: creativa. Una possibilitat creativa més. Llavors, és més senzilla en quant a l'escriptura que les altres que hem escoltat, per exemple, fins ara, que eren com més trenades en quant a les textures, o sigui, com els instruments es relacionen els uns amb els altres. Mm. Llavors, en aquest cas, és neta, això vol dir que si és més senzill, vol dir que és més neta quan l'escoltes, és més transparent, val? Per tant, tots els elements se senten més clars. Això que hem dit del Joan Droguet, de que hi ha uns motius que apareixen per allà amagats, no sé què, els has d'anar a buscar, no? Aquest ho sents tot molt clar.
1: És diàfan.
0: És diàfan. És a dir, tot el que sona t'entra per l'orella de forma directa, no? Llavors, fonamentalment juga amb l'acompanyament, majoritàriament de sardana, una melodia que va funcionant bé, amb uns petits complements que l'ajuden una miqueta, i després el que en diem tècnicament el contrapunt, no? És a dir, que la melodia té una altra melodia normalment, o un petit motiu o una intervenció que fa un altre instrument i que complementa el que està fent la melodia principal. I amb aquests tres elements construeix pràcticament tota la sardana, val? Llavors, el que és interessant d'això és que el tercer element que he dit, aquest complement, el contrapunt. De la melodia, no és tan fàcil posar-lo.
1: Aquí s'ha de tenir una tècnica i un domini,
0: sí,
1: de l'ofici.
0: Sí, aquí s'ha de saber fer això, perquè posar una melodia, posar un acompanyament, no diré que sigui fàcil, però bé, és relativament senzill. Però ficar un tercer element que entri en joc amb els altres dos i que no molesti, no és tan fàcil.
1: Sumar un tercer element, en general, a la vida sempre és complex.
0: A mesura que vas sumant elements. El que passa és que arriba un moment que la que em portes 20 o 30, el que fa 31 ja no molesta.
1: Ja no molesta tant.
0: El li fiques allà dins i tot va avall, tot fa baixar.
1: Però per introduir en el binomi de dos elements importants, sumar-ne un de tercer...
0: Sí, exacte. Passar de 2 a 3 és un dels passos més difícils. Llavors, ell ho fa molt bé. Ho fa molt bé. Llavors, aquesta dificultat... penseu que aquesta funcionalitat del tercer element, no? La de la discòrdia, podríem dir, s'utilitza de dues maneres, fonamentalment. Una és, a la vegada que l'altra, que és estrictament un contrapunt, i com a complement en els forats que deixa l'altre. És a dir, les melodies tenen moments, i tu com a cantant ho sabràs molt bé això, les melodies tenen moments que deixen descansar. Mm. És a dir, el cantant fa la-ri-la-ri-la-ra, la-ri-la-ri-la-ri-la-ra, i aquesta la-ra, que es queda la nota llarga, aquí el compositor pot dir el deixo sol o hi poso alguna cosa per omplir i que s'entretingui una mica el que està escoltant, perquè mentre el cantant fa la nota llarga per descansar una miqueta i deixar reposar la melodia, el que escolta... I aquí què? Bueno, aquesta nota llarga està bé, però m'estàs deixant...
1: Falta alguna cosa,
0: no? Llavors, el compositor, moltes vegades, no sempre, però moltes vegades el que fa és ficar alguna filigrana per allà dins, un tros de melodia que omple aquest forat. I aquí en aquesta sardana això ho sentirem. És a dir, sentirem que la melodia va fent, i en el moment que la nota es queda quieta, entra un instrument i fa tiruritutti, o tiruriruriruri, o acaba de complementar. És com una mena de resposta, és com una mena... És una mica el que estem fent nosaltres en aquesta conversa. Jo t'estic deixant una parrafada aquí, que no hi ha qui l'aguanti, i tu, quan jo acabo...
1: De tant en tant intervenir.
0: Exactament. I llavors em deixes descansar una miqueta a mi i et fas aquest complement. O sigui, en certa manera m'estàs fent de contrapunt en aquest moment. Bé, en aquest moment. Després tu també tens el teu moment, eh? Llavors, i jo també et faig de contrapunt. Però és aquest joc, és el que el compositor juga dins de la sala.
1: És bonic, això. Sí, sí.
0: Bé, doncs vinga, això ho podem sentir, no?
1: Molt bé, Xavier, doncs som-hi. Ens endinsem en Marta i Lluís de Marçal Muñoz.

0: Acabem de sentir Marta i Lluís de Marçal Muñoz. Seguim endavant, Xavier. Ara per la quarta sardana d'avui.
1: Que és d'Avis Anetes, de Martí Delgado.
0: Martí Delgado, un jove compositor de Blanes, del qual ja vàrem parlar. Què hi trobarem, aquesta sardana?
1: Aquesta sardana també té una singularitat entre totes les sardanes que s'han presentat. A mi m'agraden molt les singularitats.
0: Quina és aquesta singularitat?
1: La singularitat, en aquest cas, és que és una sardana per dues cobles. I ostres, percussió.
0: Dues cobles i percussió.
1: I percussió. Val? I a més, percussió variada.
0: Una singularitat de força entitat.
1: Exacte. Una senyora singularitat.
0: És a dir, hi ha dues cobles tocant en directe la sardana en qüestió.
1: Exacte. Més la percussió, que, a més, si no recordo malament, el Martí ha fet com diverses versions de percussió, o sigui, perquè es pugui tocar amb un, dos, tres percussionistes. Bueno, ha fet tota una previsió de perquè sonés de més a menys la percussió. Aquesta percussió no només és un instrument de percussió, sinó n'hi ha diversos, no? Hi ha les timbales, el plat, els plats, després hi ha el carilló, que és el que en diem en alemany el Glockenspiel, que és com una espècie de teclat de làmines metàl·liques. Exactament. I després el triangle, que curiosament només toca tres notes en tota la sardana. I a més seguides.
0: Deuen ser molt importants.
1: Són molt importants aquestes tres notes. Si us hi fixeu, les sentireu al principi dels llargs, comencen els llargs i sent cling, cling, cling, les tres notes del triangle. Els altres toquen una mica més, però vull dir que espero que la versió de tres percussionistes, el del triangle, no només faci aquestes tres notes.
0: Quants intèrprets està contemplada que hi hagi de percussió?
1: En principi, el que sentirem, jo diria que ho fa un, perquè fa les tres, o sigui, fa la versió d'un percussionista que toca els diversos instruments ell mateix.
0: Va canviant d'instruments.
1: Exacte, va canviant d'instruments i va passant d'un a l'altre. I, evidentment, doncs, algun dia, quan es toquin més gent, doncs podem posar-hi dos o tres percussionistes perquè toquin tots els instruments de vent, de percussió, amb la seva, màxim de les seves possibilitats. Val? Bé, és una sardana molt ben instrumentada, molt. O sigui, està molt ben escrita. I, a més, vull enfatitzar que escriure per dues cobles o tres cobles no és gens fàcil.
0: Tampoc és gaire habitual. No tenim un repertori molt extens per justament per
1: exactament
0: aquesta informació.
1: Sí, totalment. A part que no és habitual, no és fàcil, perquè moltes vegades la gent es pensa escriure per dues o tres cobles i després és agafar el que fa una cobla i tocar dues vegades, no? O tres. No, no és això.
0: No és això.
1: No és això, perquè si no, per què tenim tres cobles? Perquè soni més fort, només. Això seria si volem. Perquè soni més fort, vinga, agafem aquest. Això a vegades es fa, eh? Vull dir, amb una plec o així. Hi ha dues cobles i toquen una sardana, la toquen les dues a la vegada. Això pot passar.
0: Clar, però no és una decisió artística en la qual tot estigui pensat i tingui un sentit creatiu i musical, al final.
1: Exactament, perquè això és el que busquem. Quan tenim un medi diferent, el que fem és escriure d'una manera diferent, si no, no té massa sentit, no? Simplement més volum, fort, perquè sí, no? Per això, jo què sé, fiquem un altaveu, no sé, no cal ficar tres cobles, no? Doncs sí, s'ha de saber escriure per dues i tres cobles i aquí el Martí ho demostra que ho fa molt bé. Val? Llavors, això què vol dir? Vol dir que si tu tens dues cobles, en lloc de tenir dues tenores, en tens quatre. Clar, llavors, què en fas de quatre tenores? Va, la primera li poso una melodia, la segona, doblo la primera i la tercera li fico una altra melodia, la quarta, però llavors què en fas dels quatre tibles? No és tan fàcil.
0: S'ha de tenir inventiva, enginy, no? I recursos.
1: Totalment, totalment. I això s'ha d'aprendre. Llavors, bé, doncs dic que ell ho ha fet molt bé, està molt ben aprofitats aquests instrumentistes, és a dir, un instrumentista quan acaba una obra, de tocar una obra de dues o tres cobles, el que fa sis, o sigui, la tenora que fa sis, o la tenora que fa quatre, o el que sigui, ha de sortir quasi igual de contenta que la tenora que fa un o la que fa dos.
0: Com a intèrpret, no sentir que has contribuït de manera poc
1: com
0: important.
1: Com el pobre triangle que dèiem, no? Tres notes. Dir, han d'estar molt ben justificades aquestes notes per només anar amb el teu triangle i tocar tres notes. Aquí, com que fa el mateix percussionista, no hi ha aquest problema. Clar. Però si tu ets un senyor del triangle i només has de tocar tres notes, doncs més val que n'hi hagi alguna més, o que aquestes tres notes tothom se n'assabenti que les has tocat, perquè si no, perquè has vingut. Això passa, per exemple, amb una obra de Debussy, el preludi de la migdiada d'un Fauna, que hi ha un percussionista també. L'obra dura, no sé, 10 minuts, 12, no sé, és llargueta, eh? Hi ha un senyor percussionista que toca uns cròtals, al final, i fa dues notes només, ping, ping. Però aquelles dues notes estan posades en un moment que ets l'amo del món.
0: La importància que acaba tenint és notòria.
1: És notòria. Llavors, clar, aquell senyor s'està allà esperant amb tota la paciència, tots els assajos també, tots els assajos allà, paciència, esperança, bla, bla, bla, i quan arriba el seu moment al concert fa cling, bueno, fa cling, cling, i tothom es queda així.
0: Ja, també, en aquest sentit, la responsabilitat de fer-ho bé és immensa, no? Perquè tens dues notes, si en cagues una... Ostres.
1: Això és com aquell que té el cop de plats al mig del clima. Això a mi m'ha passat en un concert, en una sinfonia de Tchaikovsky, vaig anar a veure un concert i hi havia un que havia tocat els plats, i no veia un cop de plat en el moment que tota l'orquestra tocava al màxim. Val? Doncs es va aixecar en el moment, allò que venia... Tot l'orquestra tocant, obre els braços així, i això com que comença... Se li va passar el compàs. Es va quedar així, es va tornar a seure discretament i es va tornar... Bueno, és igual, això que vull dir...
0: Perquè siguem conscients de la importància a vegades
1: d'un sol cop
0: que estigui a lloc.
1: Diu, és que és molt fàcil tocar els plats, o sigui, només has de fer xis, no. Has de fer-ho bé, primer s'ha de tocar bé, perquè no és tan fàcil tampoc, i ho has de fer en el moment precís, que sigui exactament allí i no descomptar-te, etcètera. O sigui, és una habilitat que molt poca gent té.
0: En tot cas, una bona instrumentació per diverses cobles ha de garantir això que el sisè, o en aquest cas el quart, sis de dos o sis,
1: que no s'avorreixin.
0: Exacte, que cap instrumentista
1: s'avorreixi. No poden estar tocant tota l'estona, ni molt menys, no? Però han de sortir contents de lo que... Jo almenys ho intento fer. Quan escric una peça, intento que tothom surti content, perquè, no sé, tinc ganes que me la tornin a tocar, no? Bé, això aquí passa.
0: Això aquí passa.
1: Llavors, i acabo perquè m'estic enrotllant molt. Fixeu-vos-hi, però ho dic perquè si fixem una coseta està a part del que he dit. Hi ha un tros que m'ha agradat molt, que és un tros que van fent una espècie de rima, fa un ritme de corxera, és molt senzill, però que va passant d'un instrument a l'altre i va creant com una textura que va creixent fins a portar el tutti de la sardana. És molt ben construït, molt bonic això. Ja, si ho fixeu-vos, això també és una troballa també instrumental. I no sé... I acabo. També hi ha un petit detall, que això és el que m'agrada molt, que és el refinament musical d'alguns detalls. Aquesta sardana, diguéssim, no és una sardana molt refinada com a conjunt, però hi ha algun... Em refereixo a sonoritats, estic anant molt fi, estic filant molt primer,
0: sí.
1: Però hi ha un detall just abans de començar el cant de la tenora, en els llargs, que és un pizzicato de contrabaixos.
0: Carai, clar, aquí també els contrabaixos ja són secció, aquí.
1: És que són dos. Llavors, hi ha un pizzicato de contrabaixos que fa plum, un contrabaix, l'altre a la vegada fa un plum, una octava sobre, és una nota una mica més aguda, però la segona nota, la de dalt, és un harmònic. És a dir, no és un plum normal prement el dit, sinó que has de premer la corda d'una manera especial perquè soni més suau. No entrarem en detalls, val? I l'últim detall...
0: Però que està mirat amb una precisió quirúrgica.
1: Clar, allò és un detall que dius, just abans de començar el cant de la tenora, és que l'ha deixat anar en el moment més precís. Llavors és, plum, se sent allà i dius, uau, molt bé, sí. Bravo, chapó. Aquí tens el barret. És categoria. Perquè tu haguessis pogut fer aquest pizzicato sense l'harmònic. O fins i tot sense l'octava i només els dos contrabaixos tenen la mateixa nota. Clar, això és que dèiem, el segon contrabaix diu, home, però si jo toco el mateix que el primer perquè m'hem fet venir, perquè soni més fort. No, perquè jo estic tocant una altra nota que no és exactament la mateixa i amb harmònic, i l'altre està fent un pizzicato normal. I aquí, i això és el que em diferencia. I els dos flabiós, per exemple, també. Hi ha un moment que fan xom-xom, els dos a la vegada. Això és el que distingeix també la sonoritat d'una cobla, de dues cobles, a una cobla o a tres. Aquesta possibilitat de fer coses amb els dos flabiols. Si us fixeu, al final de curs hi ha les terceretes dels flabiols, que això no pots fer en una cobla.
0: Clar.
1: I aquí està la diferència.
0: Flabiol. Molt bé, Xavier, doncs gràcies per tots aquests elements. Ara ens hi fixarem en detall. També recordar-vos que, com en totes les sardanes, qui tocarà és la principal del Llobregat, però aquí també tindrem la Montgrins interpretant a dues cobles aquest Davis Anetes de Martí Delgado.

0: I tant que sí, dues coples a percussió. Aquesta d'Avis Anetes de Martí Delgado. I arribem al final de les cinc candidates d'avui. Xavier, què
1: doncs
0: ens
1: molt malament,
0: ens
1: perquè jo volia explicar més coses a la Galanesa, de l'Anna Abad.
0: L'Anna Abad, compositora nascuda a Tarragona. Què ens en pots dir d'aquesta Galanesa?
1: Bé, aquesta també és una sardana dedicada. Està dedicada a la Dolors Tona, de 70 anys. O sigui, va fer el seu 70 aniversari.
0: I li un bon regal, eh?
1: És un boníssim regal.
0: Una sardana pel teu
1: sí,
0: aniversari.
1: Sí, i a més, està feta amb molt bona intenció. És a dir, es nota que està sentida aquesta sardana. No, no és una... T'he fet una sardana...
0: Un encàrrec
1: ja està...
0: qualsevol.
1: No, està sentida. Començant pel títol, ja. Sí, el títol, no sé si us heu preguntat o no, o si ja ho sabeu, però la definició de galanesa és qualitat de galà. És a dir, que captiva per les seves gràcies i els seus encants. Això és una declaració d'intencions.
0: I tant.
1: No? Dic, t'estic dedicant una sardana i la titulo així, que vol dir el que acabem de dir.
0: Un nom poètic, fins i tot.
1: Totalment, és que aquí està. Aquí està, aquí està. És a dir, allò que dèiem dels títols l'altre dia, triar un títol ha de tenir algú... Sí, el títol significa alguna cosa. Llavors, ja estàs dient de què vas. Comences pel títol, és a dir, la sardana és una cosa, però la presentació ja et dius galanesa.
0: Ja estàs, et situa en un context.
1: Et situa en un context. I què significa? Per què he posat galanesa? Allò que dèiem de rascar. Tu imagina't que et posin galanesa i quan vas al diccionari posa, jo què sé, és una part d'un motor d'un cotxe, una galanesa, allò que es fa servir per enroscar, dius, i què té a veure, o sigui, això que m'inspira, no? Rasques la paret i què hi ha darrere? Bueno, res relacionat amb la sardana.
0: Oli del motor.
1: Regalims, no? Regalims, o el paper d'aquest antic allà sota estripat. Així, aquí no, aquí rasques i apareix un significat interessant, no? I a més està relacionat amb que és una dedicatòria. Amb la persona, jo no la conec, però segurament està relacionada amb la dedicatària, no? Bé, doncs això és un petit entall interessant també. M'ha agradat molt d'aquesta sardana l'ambient que es crea ja des del primer moment. O sigui, aquest fet de que tu quan comences a escoltar la música...
0: Què vols dir? Explica'ns bé això.
1: Et situa,
0: d'acord.
1: O sigui, et transporta immediatament a un lloc. Si tu comences a sentir la música, hi ha sardanes que... O sardanes i músiques en general, que quan les sents dius, ah, vale, ha començat la sardana. Però hagués pogut començar aquesta sardana com hagués pogut començar una altra. Però hi ha sardanes que quan comencen dius, aquí m'ha transportat.
0: De cop et transporten...
1: Sí, el cervell se te'n va a no saps on. Llavors, això ho fa aquesta sardana. Et crea un ambient que et situa en un lloc. Cadascú el situarà, evidentment, en un lloc diferent, imagino, o almenys això que és la sensació que he tingut. Llavors, bé, a partir d'aquí, la gràcia està, un cop t'has situat, et comença a conduir. I llavors, aquí és la màgia de la música, no? És et situa, diu, no estàs a qualsevol lloc, estàs a la meva sardana. I a partir d'aquí, et començo a fer viatge. No? I això és el que ens fa l'Anna.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Llavors, jo l'he definit aquí, m'he posat, diu, és com d'intimitat. És com una sensació d'intimitat només començar, no? És a dir, t'està caronant. És això que dèiem de la diu, captiva per les seves gràcies i els seus encants, jo crec que ja hi són aquestes
0: està
1: primeres.
0: Està ben buscat, no? Tot
1: sí,
0: plegat.
1: Sí. I com la pregunta és, i com aconsegueixes això?
0: Clar. Això...
1: Això no s'ensenya.
0: Això es té, la inspiració, la capacitat, el geni creatiu, ho sap fer o
1: exacte,
0: no ho sap fer.
1: Això no s'ensenya. Jo dono classes de composició i això no ho sé ensenyar. És a dir, jo puc transmetre les meves inquietuds, el meu coneixement, però ensenyar com establir una emoció, un ambient, un caràcter, això surt de dins i es pot millorar amb el temps o pitjorar, però t'ha de sortir de dins. Bé, llavors, aquesta que em deia, aquesta sensació d'intimitat, ja veureu, és un cant de fiscorn, al principi, que dins d'aquest ambient es va modulant i és molt, molt bonic. Llavors, una altra de les coses que m'ha agradat d'aquesta sardana és que diguéssim, la seva factura és bastant, podríem dir, entre cometes, tradicional, és a dir, no hi ha grans sorpreses a nivell, o sigui, tot està molt ben posat, però no dius, oh, quina cosa més estranya, no, són coses que ja estàs còmode escoltant-les, perquè són dins del llenguatge que estem més acostumats, però de tant en tant fa com un rampell. I llavors, quan tu estàs confiat, allò, sí, això està, estic còmode, no? Això que dèiem, no? Estic en un ambient, m'està conduint, però de sobte sacseja. I això és molt bonic, també. És a dir, que tu com a oient, quan estàs ballant, això també, pensem que són sardanes per ballar, no? Doncs quan estàs ballant i estàs escoltant la música, i dius, estic còmode, i de sobte, no? Quasi que perds el peu perquè et despista una mica, no? Mm. I aquestes coses jo fan que et doni interès, perquè en aquest viatge que estan dient, no? Els viatges que no hi ha sotracs a vegades són molt avorrits.
0: Són,
1: no?
0: Estàs
1: a l'autopista...
0: Esperes algun element de sorpresa.
1: Sí, a l'autopista, no, vas fent l'autopista, vas fent quilòmetres, no? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Però quan, jo què sé, hi ha un cotxe parat a la... Ostres! Passa el carril, un senyor així fent així. Doncs anem, i això et dona una mica d'alegria en el viatge, no? Dius, perquè estava avorrit com un ostres i ara aquí fins i tot fixa què ha passat, no? O a l'altre aquí al de costat, jo, que els cotxes es queden embossats tots aturats perquè
0: l'efecte
1: tafaner. Doncs aquí hi ha l'efecte tafaner, és a dir, tu estàs tan tranquil ballant la teva sardana i l'Anna, plam, et deixa anar aquest gir cromàtic per aquí, una pujada harmònica que et sorprèn, i això és molt interessant. I aquesta sardana, si us hi fixeu, ja veureu que molt estratègicament ella va deixant aquests elements. És una sardana que camina, sempre et tira cap endavant i que et condueix en tot moment i que no decau. Això és el que m'he apuntat jo aquí. O sigui, et condueix i no decau. Bé, i per acabar, són melodies elegants i això que deia, que aquests petits girs que causen certa sorpresa i et mantenen sempre atent al que passarà.
0: Molt bé, Xavier, doncs expectants per descobrir l'ambient on ens situa Anna Abad i també les petites sorpreses que ens oferirà aquesta galanesa, com deia, d'Anna Abad.

0: Acabem d'escoltar 5 sardanes més de la categoria Audiència. Aquestes 5 sardanes es podran tornar a sentir en directe a la gala del 20 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou. Allà podreu votar quina d'elles es convertirà en la segona finalista de la categoria Audiència.
1: La Copla en un minut.
0: Avui a la Copla en un minut ens fixem en el contrabaix. El contrabaix és l'instrument més gran i més greu de la copla. Pertany a la família de la corda fregada i actua com a fonament harmònic i rítmic del conjunt. El termcat el defineix com un instrument cordòfon, d'arquet, que és el més gran i de tessitura més greu de la família del violí, amb 4 cordes o, modernament, 5. Què hi tens a dir sobre això, Xavier? Tu i la teva relació amb el contrabaix és important, hem anat veient al llarg d'aquest podcast.
2: Sí, no, a veure, jo el contrabaix, com tots els instruments, me l'estimo moltíssim. Bé, això de 4 o 5 cordes, està molt bé que ho digui el termcat, però no els hagués costat res, no?, afegir que aquí a Catalunya tenim una versió de contrabaix, i suposo que també hi ha altres llocs del món, no crec que sigui l'únic lloc, que tenim contrabaixos de 3 cordes, no?, que habitualment, en el món, en l'àmbit de la copla, se'ls anomena berres, amb B baixa.
0: Deixa'm que l'escoltem, a veure com sona.
2: Vinga.

0: Aquí hem sentit amb Arquet i amb Pizzicato.
1: Amb Pizzicato, sí, sí. Doncs això que dèiem de la berra, que estrictament...
0: No ens surt això, la berra, aquest pobre instrument.
1: Jo suposo que és un nom una mica, si no, una mica de broma, una mica despectiu, no ho sabem, perquè berra literalment vol dir truja, és a dir, la femella del porc. Doncs el devien veure gros i gruixut i li van posar aquest nom així en plan...
0: Berra.
1: Sí, berra.
0: Però específicament és la de la cobla. O sigui,
1: sí, jo crec que ja et dic, tampoc
0: jo
1: és que...
0: No m'imagino una orquestra simfònica que
1: no, diguin, no li diuen berra,
0: vosaltres
1: no.
0: Les berres.
1: No. És que en les orquestres simfòniques no es fan servir de tres cordes, i la berra és estrictament la de tres cordes.
0: Val?
1: Llavors, a l'orquestra simfònica tenim els de quatre cordes i els de cinc cordes, que és el contrabaix habitual en l'àmbit simfònic. Però vaja, el més habitual és el de quatre. Llavors, què fa el de cinc cordes? Doncs simplement li allarguen una mica el registre greu, és a dir, posen una cinquena corda que fa que pugui arribar a un do greu, que és una nota que va bé tenir-la, perquè el do és, tonalment hi ha moltes peces que ens va molt bé tenir aquest do, si no et quedaries en un mi, que és una nota una mica més aguda, i bueno, els quatre cordes es queda sempre amb aquesta nota, que quan necessites el do et quedes amb les ganes. Però vaja, en qualsevol cas, el contrabaix és dins la cobla, és un instrument, una singularitat també, perquè és l'únic instrument de corda que tenim, però bé, que compleix la seva funció i amb les seves limitacions, em refereixo a com es combina amb els instruments de vent, que són dos instruments de molt diferents en quant a qualitat sonora, doncs clar, els compositors hem de veure com ens ho maneguem, doncs, perquè aquest contrabaix pugui combinar bé amb els altres, i això requereix una certa habilitat. No? Però bé, jo vull, com que no ens podem allargar molt, només vull reivindicar una miqueta del contrabaix, que crec que és important, que és que està infrautilitzat.
0: En el món de la cobla.
1: Senyors compositors, està infrautilitzat. És a dir, agafem la tenora, li posem mil coses, que canti molt, el segon tenora pobret no tant, però bueno, sempre hi ha algú que fa alguna cosa. El flabiol, fins i tot, tirurit, tirurit, li fiquem coses i li donem el paper important de l'antroid i tot això, tot allò que dèiem del moment de glòria, tothom Clar. Té una mica el seu moment de glòria. I el contrabaix?
0: El contrabaix està allà solet.
1: Solet, allà fent tum-tum-tum, que és molt important, però donar-li aquest moment... Ara l'acabem de sentir fent una melodia. Vinga, va.
0: I tant.
1: Volem melodies? Volem que el contrabaix estigui en algun moment en primer? No cal tota la sardana. Solo de contrabaix en els llargs. Vinga, va.
0: Hi ha alguna obligada de contrabaix?
1: Sí.
0: Però clar, és
1: sí, no,
0: un
1: no, però jo el volem que s'utilitzi no perquè ens obliguen, no perquè ens obliguen, sinó perquè forma part de la cobla. Doncs vinga, utilitzem-lo. Bé, això és, avui és una reivindicació a favor del contrabaix.
0: Ja ho sentiu, compositors, feu servir el contrabaix més enllà de les possibilitats més habituals i canòniques.
2: El tamborí, el podcast dels Premis Preludi.
0: Tanquem el capítol d'avui del tamborí donant l'enhorabona a Jordi León, Joan Droguet, Marçal Muñoz, Martí Delgado i Anna Abad per aquestes cinc sardanes que hem sentit. A partir d'aquí, la decisió ja és vostra. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí.
3: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.
6: Radio Arrels. Són les 8.
3: Radio Arrels. A Font Romeu, 93.1.
6: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
7: Era més bonic el meu país.
8: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. El febrer del 2000 es va produir un robatori de dos capitells del segle XII del Priorat de Serrabona, un dels conjunts monumentals més importants de l'art romànic català. Serrabona, el municipi de Boló d'Amunt. Olivier Poisson, conservador general del patrimoni, valorava aquest fet a Ràdio Arrels.
5: És molt greu, perquè a Serrabona hi havia un conjunt intacte, sense, malgrat unes pèrdues d'elements particulars, i doncs hi havia la portalada del nord, que estava la portalada de la part accessible a la gent d'aquest monestir, perquè hi havia una part dels clergues, que el claustre, i la part de la població, si es pot dir, que estava la porta oberta al cementiri, i doncs porta exterior, i doncs en aquesta porta van robar els dos capitells que l'ornaven.
9: I com s'explica un robatori d'aquest tipus?
5: I bé, són peces artístiques molt importants, que tenen un valor important i van ser robades per ser venudes o per ser, no sé, exportades a no sé on. Sigui és un robatori, jo diria, d'uns amateurs, d'una gent poc experimentada en robatoris, que han fet això, no sé, si no per joc, sinó perquè s'imaginen que són coses que de la qual el valor pot ser negociat ràpidament, i si són gent així, és probable que es podrà retrobar si, perquè hi haurà inexperiències, però és clar que altrament, si és robatori organitzat, de comanda, que aprofiten aquests circuits molts professionals que exporten les obres d'art, serà més difícil de retrobar les peces. És a dir, que com són peces ben conegudes, com són peces de proveniència pública, de béns públics, de coses conegudes, fotografiades, és evident que no poden sortir a, no sé, a un antiquari de Perpinyà, és evident, ni de París, ni d'altres llocs coneguts, cal que sigui exportat en un país llunyà on no podran ser reconegudes, identificades tan fàcilment.
8: Febrer 2000, Olivier Poisson, conservador general del patrimoni, comentava la gravetat del robatori dels dos capitells d'una de les portes del Priorat de Serrabona. Posteriorment, els capitells robats van ser reemplaçats per còpies.
3: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Història d'un fantasma, llegit per Sergi López.
1: Vet aquí que una vegada hi havia un fantasma molt vell. Velleu tenia 500 anys, o velleu més, que vivia dins una casa molt antiga, perquè ja se sap que els fantasmes no els agrada viure dins de cases noves. Però aquest fantasma estava trist. Tristíssim, perquè dins d'aquella casa no hi vivia ningú més. I és que la gent normalment no li agrada viure amb un fantasma. I doncs el nostre fantasma es lamentava, desesperat, perquè no tenia companyia i no podia fer la seva feina de fantasma. Un dia, que es lamentava més que de costum, va sentir un enrenou inhabitual al jardí de la casa. I va veure com hi entrava un camió, seguit d'una furgoneta. Us he de dir que era un jardí molt gran, un parc, vaja. El cor se li va posar a bategar molt fort quan del camió va baixar tot de gent que va començar a treure mobles i, sobretot, quan va veure una senyora que obria la porta de la casa amb una clau. Seria possible que el seu somni es fes realitat? Tot aquest enrenou volia dir que aquella gent venia a viure dins aquesta casa. Casa seva, com aquell qui diu. Una família sencera! Quina alegria! Per poc es tornava boig de content quan va veure dos mainatges, una bessonada, que corrien per tot arreu i començaven a obrir totes les portes. Es va precipitar dins la seva habitació secreta, entrant directament a través de la paret de la biblioteca, com poden fer els fantasmes. Ara sí, ara podria tornar a fer la seva feina de fantasma. Començaria quan tocarien les 12 de la nit. Primer de tot, li calia verificar que tot el seu material estigués a punt. El llençol blanc, les cadenes, algun esquelet. També volia veure si encara sabia fer el seu plany que glaça la sang, però no va gosar per no espantar ningú abans d'hora i només va agafar unes pastilles pel coll per tenir la veu més clara. Les cames li tremolaven i tot de l'alegria que sentia. Feia tant de temps que no treballava. Finalment, al cap de moltes hores d'esperar, va sentir el rellotge i va comptar. Tong, una. Tong, dues. Tong, tres. Tong, quatre. Tong, cinc. Tong, sis. Tong, set. Tong, vuit. Tong, nou. Tong, deu. Tong, onze. Tong, dotze. Ja era l'hora. Feia més de 100 anys que esperava aquest moment. Va pensar que començaria pel passadís, on hi havia les cambres dels adults, i va deixar anar el seu udol terrible. I al mateix temps feia anar les cadenes i les arrossegava per terra. Catacrin, catacrac, catacrin, catacroc. Durant 10 minuts va anar fent tot això amb tant d'entusiasme que va haver de parar un bri perquè es cansava. I aleshores es va adonar que ningú es movia, que cap llum s'encenia, que no se sentia cap crit d'espant. Res, res de res. Com era possible? Això no li va agradar gens, perquè ell havia fet la seva feina molt seriosament. Però va pensar que, veieu, aquesta gent s'havia cansat massa amb això de traginar mobles i que demà aniria millor. A més, si cal dir la veritat, ell també estava cansat. Feia tant de temps que no sortia a espantar ningú. Demà. Demà hi tornaria i tot aniria bé. L'endemà, doncs, hi va tornar. A les 12 de la nit en punt, ja arribava el passadís, quan va veure que algú havia deixat un llum encès damunt d'una petita taula i va poder veure que hi havia un full amb lletra ben grossa que era per ell i que deia: «Senyor fantasma, les vostres cadenes estan rovellades i a més fan massa soroll quan les arrossegueu. Us aconsellem d'embolicar-les amb una flassada perquè no en facin tant. Gràcies». Quin insult! Mai, en 500 anys, ningú l'havia tractat així. Aleshores, va decidir fer més soroll encara. Udolava més fort que la tramuntana. Cloc, cloc, catacloc, catacloc, les cadenes amunt i avall. I per sobre va afegir-hi el seu riure infernal. Tot just quan acabava, va notar com li llançaven quelcom a sobre. I com això no parava. Eren els bessons, que li llançaven pilotes de tennis a sobre, i més d'una, i de dues. No paraven! El pobre fantasma va agafar les cadenes per no entrebancar-se i se'n va anar corrent cap a la seva habitació secreta. Fins i tot hauria volgut tapar-se les orelles perquè sentia com se'n reien d'ell. Haver esperat tants anys per això, li venien ganes de plorar. Però és ben sabut que els fantasmes no ploren. Després d'aquest desastre, no va poder dormir. I es va estar tot el dia següent al llit. Però a mitjanit es va aixecar, va posar totes les seves coses dins una maleta i va deixar la casa per no tornar-hi mai més. No sabem si va poder trobar una altra casa perquè la història no ho diu, però sí que sabem que se'n va anar molt lluny. I catacric, catacrac, com que el fantasma se n'ha anat, el nostre conte s'ha acabat.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'Oficina de Turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de jo, amb una excursió cicloesportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escape del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia. Els dies 30 i 31 de maig, el trail del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
2: Rosselló,
3: Vallespí,
2: Conflent,
3: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda,
3: Ràdio Arrels.

0: Potser encara segueixes volant. Potser encara no vols fer-te gran.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La revista de la setmana. Paula Escudero.
4: Cada setmana presentem un número d'una revista i avui toca parlar del número del mes de maig de la revista catalana Enderroc. Jordi Martí, bon dia.
5: Bon dia.
4: Tu ets el director d'aquesta revista i ens presentaràs avui els números 393 i 394. Per començar, en portada, hi tenim d'una part el duet Ginestar i de l'altra Mama Duixa de la 393, i de 394 tenim l'Axan Busto.
5: Sí, sí, sí, són tres exponents de generacions molt diferents. I sí, bueno, comencem, si vols, per Ginestar, que són, bueno, al maig... D'entrada hem fet el que fem els darrers anys, que és fer un número doble, perquè com que ja comencen a presentar-se molts festivals, sobretot de primavera, però sobretot d'estiu, doncs fem un número especial amb agendes i informacions detallades de tots els festivals que es van fent als Països Catalans. Això és un número especial, i després hi ha el número, com si diguéssim, ordinari, amb entrevistes i reportatges. I en aquest número és on hi ha la portada dedicada a Ginestar, que és aquest duo de germans, que són el Pau i la Júlia Serrasolses, que són del barri de Sant Andreu de Barcelona, i que fan una mena de pop molt, molt vital, amb lletres molt, molt vitalistes, que saben prendre molt, connectar amb el seu públic d'una manera molt... com molt especial, i aleshores doncs han fet un disc nou on d'alguna manera el tema segueixen amb el seu estil de sempre, no? Aquest pop amb elements també de la cançó i punts reivindicatius i lletres que van al voltant de l'amor, però bueno, aquest cop han fet una mica com un pas cap a la maduresa, per dir-ho així, i les lletres tenen un to una mica més madur. Això és el que hem volgut reflectir amb el títol del disc, que es diu Gira tot igual però diferent, com vulguem dir que tracten els mateixos temes de sempre, però s'han fet una miqueta més grans, no? I d'això parlen una mica a l'entrevista de portada.
4: I també en aquest número, doncs, d'una altra part, hi ha Mama Duixa, que és protagonista.
5: Sí, Mama Duixa és un artista barceloní que ha sortit més recentment, i bueno, ell és, en realitat es diu Bruno Fabricis, però el seu projecte artístic, per dir-ho així, és Mama Duixa, i és un exponent d'aquesta escena també que ha crescut molt els darrers anys de fusió i també amb elements de cançó, no? I bé, el Mama Duixa està guanyant també molta popularitat. Ara, aquesta temporada, per exemple, ha format part del jurat d'Eufòria, no? de Televisió de Catalunya. I ara presenta el seu tercer disc, que es diu Tothom té raó. I, bueno, parla una mica com en la línia de Ginestar, no? Parla així de l'amor i la nostàlgia, però amb un punt de maduresa, en el seu cas... també s'hi afegeix que ha sigut pare, i aquest és un tema que està present també en algunes de les cançons d'aquest disc, i bé, és un altre protagonista de portada d'aquest maig.
4: I doncs un altre d'aquests tres grans protagonistes de les revistes del mes de maig és l'Axan Busto.
5: Sí, l'Axan Busto, en aquest cas, un grup de rock, a més un dels grups emblemàtics de la primera onada del rock català. De fet, celebren el seu 40 aniversari, perquè van començar a fer música i a fer concerts el 1986, i l'any passat van reunir la formació original amb el cantant Pemi Fortuny, i és un dels grups que s'ha mantingut actiu ininterrompudament durant tot aquest temps, tot i que amb canvis importants, sobretot en el cantant, no? Quan va marxar el Pemi Fortuny, doncs va venir el Salva Racero, després van tenir una etapa en què anaven combinant diversos cantants, però ara han tornat amb la formació original, no? I és un dels grups emblemàtics, i són del Vendrell, i bé, prova de la seva popularitat, doncs, és que, per exemple, l'altre dia al Camp Nou, al partit del Barça contra el Madrid, doncs van actuar a la mitja part els Lacs d'en Busto, no? I bueno, tenen un repertori d'aquests de cançons que tothom se sap, no? Més enllà de que t'agradi més o menys el rock, però que han traspassat i estan presents en l'imaginari col·lectiu.
4: També entrevisteu a Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet en aquest número.
5: Sí. Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet són com dos pesos pesants de la música popular mallorquina. El primer ha fet un disc nou en solitari i en paral·lel

0: sense donar-li un ús concret, però que ara les ha anat agafant i recuperant i lligant unes amb altres i combinant, i a partir d'això doncs ha fet un disc que és molt curiós, no? Un disc però que alhora té aquesta gràcia que té el Joan Miquel Oliver per fer un pop que és molt, molt immediat i que de seguida t'arriba, no? I l'altra és la Maria del Mar Bonet, que, bueno, és una de les principals figures no només de la nova cançó catalana, sinó de la música catalana en general, de totes les èpoques, no? I ara té un disc nou que més coincideix amb un grup nou que són tot de músics mallorquins. Ella ja fa un temps que s'ha tornat a establir a Mallorca, i aquest és, de fet, un dels temes principals d'aquest nou disc, no? La seva estima pel paisatge mallorquí, pel mar, pel seu paisatge més íntimament viscut, perquè és el que està com lligat a la seva infància, no? I bé, és també és un disc que recupera molt la sonoritat de la Maria del Mar Bonet, més folk, més arrelada en aquesta sonoritat de corda, no? Molt lligada al Mediterrani. També música poemes, que és una cosa que ella ha fet sempre i que continua fent en aquest disc. I bé, és una de les artistes doncs més històriques, no? I també més incombustibles, no?, que tenim ara a l'escena de la música catalana.
1: Com que aquest mes són dos números de la revista Enderroc, a la 394 oferiu una guia extensa de tots els festivals catalans que hi ha aquest estiu.
0: Sí. Això és una cosa que fem ja els últims anys, com deia abans, i que d'alguna manera és com una guia, no? Perquè, bueno, tu agafes la revista i pots mirar quins concerts hi ha als festivals els propers mesos, i realment són moltíssims, perquè la revista aquesta té 116 pàgines, vull dir que n'hi ha per triar i remenar i que cadascú s'hi faci una mica el seu itinerari, no? Hi ha festivals, doncs, per tota mena de públics, des dels festivals més massius i amb grans noms, no?, tant internacionals com catalans que actuen als festivals, com festivals més reduïts o més especialitzats o més lligats a indrets singulars, no?, o a eixos temàtics diversos. I, bueno, és un número per anar triant i remenant, i que cadascú es faci la seva ruta per l'estiu.
1: Jordi Martí, moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies, fins aviat.
1: I fins al mes de juny.
0: Adéu.
1: Adéu, gràcies.
2: Radio Arels, a la Llagona, 93.

0: els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La Catalunya Nord, amb Borrigana Nivet. Borrigana Nivet, secretària d'Òmnium Cultural Catalunya Nord. L'estat francès, la Catalunya Nord, és un dels únics territoris de l'àmbit lingüístic de parla catalana on no hi ha cap protecció de la llengua. Aquests últims anys, de quin atacs de la llengua podem parlar?
1: Aquí, al territori de la Catalunya del Nord, podem parlar principalment dels atacs que s'han fet a nivell dels plens municipals. De fet, hi ha alguns anys, alguns municipis han decidit, alguns consells municipals han decidit de modificar el seu funcionament per permetre als consellers municipals de poder expressar-se en català durant els plens. Doncs això ha fet l'objecte d'una modificació d'un reglament, el qual ha sigut transmès a la prefecta per control de legalitat, i el prefecte ha decidit que això no era conforme a la Constitució, molt precisament a l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès. Llavors que aquesta mateixa Constitució preveu en el seu article 75 una protecció i una valorització de les llengües regionals. Doncs això és l'atac principal, perquè nosaltres no tenim com al sud aquests atacs del quotidià on els demanen d'expressar-se en castellà i no pas en català, perquè la veritat és que aquí no xerrem tant que això en català dins el carrer, doncs no tenim aquests atacs. Però aquí és un atac de part de l'estat francès directament, perquè és el prefecte que ens ha retocat i que diu que no, i després del prefecte ha sigut el jutge administratiu. El prefecte doncs ha decidit de presentar aquestes decisions al jutge administratiu, que li ha donat raó. Doncs després hi ha hagut un segon judici davant del Tribunal d'Apel·lació de Tolosa, el qual ha dit també que era il·legal perquè la llengua primera era el francès i que el català no podia posar en perill aquesta posició de primor de la llengua francesa.
0: Sempre topem amb aquest article 2.
1: Sempre topem amb aquest article 2, i també pels plens municipals s'han fundat sobre l'ordonnance de Villers-Cotterêts, que és un text molt, molt, molt, molt, molt antic, però que és referent només a l'utilització de la llengua francesa dins les instàncies públiques. Raó per la qual, perquè a més dels municipis, també el CIOCAT, és un sindicat per la promoció de les llengües catalana i occitana. I doncs ells també han decidit d'anar al front i de modificar el seu reglament per autoritzar doncs els membres del sindicat a expressar-se en català. Però com que no és una instància pública, no els hi han oposat l'ordonnance de Villers-Cotterêts, només s'han fundat sobre l'article 2 de la Constitució.
0: També al nivell de l'ensenyament hi ha bloquejos?
1: Hi ha una mica de bloquejos per part de l'Ajuntament de Perpinyà de cara a la Bressola, és ben conegut, però després no crec pas que hi hagi tant bloqueig que això a nivell de les escoles i de l'ensenyament en català. Ho veiem amb l'últim sondeig de l'IFOP, els francesos, de manera general, són molt, molt favorables a una escolarització i un ensenyament del català dins les escoles, fins i tot franceses, no només privades i immersives com la Bressola o Arrels.
0: Si ens referim a l'article 75, que considera les llengües regionals de França com a patrimoni, aquest no pot servir per contrarrestar aquest article 2?
1: Ben segur que és una defensa, però si vols, sempre tot és qüestió d'equilibri, i per ara el jutge administratiu i el prefecte ens diuen sí, d'acord, aquest article 75 protegeix les llengües regionals, molt bé, però la llengua de la República és el francès, i no podem, sota el pretext de la protecció de les llengües regionals, posar aquesta primor de la llengua francesa en perill. Això és el que ens diuen. Llavors, que del meu punt de vista, tot és qüestió de cohabitació. Llengua francesa i llengües regionals poden cohabitar perfectament, i no entenc per què hi ha una violència i un

0: La ràbia que és aquesta contra les llengües regionals de manera general i no només contra el català, perquè és, hi ha problemes a tot arreu. Penso a Bretanya últimament, però també és el cas de Còrsega, al País Basc, a Alsàcia, a tot arreu.
1: Tenim aquesta població que, segons aquest últim sondeig, diu que finalment no té res contra la llengua. En canvi, dels tots els municipis que havien decidit de canviar el seu reglament, n'hi ha molts que s'han retirat després d'una carta de la prefecta. És una manca de coratge. Per què reacciona així el personal polític de Catalunya Nord?
0: Això no ho sé, els hi caldria preguntar a ells, però crec que també hi ha una por, no sé, pas de l'Estat ni tampoc de les dificultats que podrien tenir, però una por d'anar dins aquests judicis que duren des d'anys, que duren anys, i que això ho saben els municipis. I després també que pot ser una no sé, un color polític massa fort que d'entrar dins aquesta lluita, potser que és una decisió també col·lectiu, potser és una decisió col·lectiu de tot el Consell Municipal, i potser que la majoria dins aquests municipis que s'han retirat ha decidit que no, que posarien energia i diners, perquè costa diners, dins altres causes que l'utilització del català en llur ples.
1: Tot i així, la particularitat és que si mirem fa 50 o 100 anys, suposo que els plens municipals es feien en català.
0: Ben segur, i jo crec que també això s'ha de subratllar, i s'ha fet, dins la defensa s'ha precisat que el reglament l'autoritzi o pas, els plens, ben entès que parlàvem molt més català hi ha 50 o 100 anys, com ho dius, però encara avui, si un conseller en off se vol expressar en català, ho farà. L'única cosa aquí era oficialitzar i reglamentar aquesta utilització del català, però ben segur que de manera oficiosa se fa i se continuarà fent, fins i tot si hi ha aquesta censura del prefecte i del jutge administratiu.
1: Oriana Nivet, tu ets advocada, quina seria la solució?
0: La solució, jo crec que ja veurem la Cour de Cassació, el Consell d'Estat, perdó, ara estem, després que el Tribunal d'Apel·lació hagi confirmat el primer jutjament, hem anat doncs al Consell d'Estat. Esperem la decisió del Consell d'Estat, jo penso que sense cap sorpresa diurà la mateixa cosa que els primers jutges, però jo crec que la solució seria potser retreballar la redacció dels reglaments interns, de manera a precisar les modalitats de traducció de les intervencions en català i de fer ple, de satisfer una mica les exigències del prefecte i del jutge administratiu, posant negre sobre blanc que la primera expressió ha de ser en francès i que ha de ser l'única que faci fer dins després les decisions que segueixen aquestes intervencions en català. Però jo crec que si tornem a redactar tenint compte de les observacions del jutge administratiu, potser que no seríem censurats una segona vegada. A veure.
1: També potser caldria instància a nivell estatal per promoure les llengües regionals. N'hi ha, però sense gaire potència o oportunitats.
0: Sí, pot ser una solució, per això se parla de la creació d'un secretari d'Estat a aquest nivell. Bé, després penso que el paper local s'ha de promoure i s'ha de valoritzar també. Jo crec que a nivell nacional, és a dir, a nivell de París, no es pot fer tot, i és justament el problema que tenim dins la promoció i la valorització i la protecció de l'utilització de les llengües regionals, és que tot se fa des de París i que des de París no s'adonen de l'interès i de l'importància que presenten aquestes llengües regionals dins les nostres regions. Doncs crec que a nivell local s'ha de continuar bellugant i cal bellugar fort.
1: Des del nivell local podem parlar del Consell Regional i del Consell Departamental?
0: Sí, sí, ben segur, ben segur. I altres organitzacions, com per exemple el CIUCAT, que hem parlat fa poc, crec que desenvolupar aquestes instàncies i les sostenir és garantir aquesta protecció de les nostres llengües.
1: Oriana Nivet, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.

R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La Catalunya Nord, amb Borrigan en Ibet.

0: Radio Arers, a Prada, 95.5.
1: Ràdio Arrels.
2: A Illa, 95.

0: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'oficina de turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de jo, amb una excursió ciclosportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escapa del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia, els dies 30 i 31 de maig, el trail del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
1: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 9.
1: Ràdio Arrels. A Canet, 95.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som a la muntanya de Montserrat, situada entre la Catalunya central, el Penedès i el Baix Llobregat. Montserrat és un massís de roca imponent que es pot veure a molts quilòmetres de distància i que destaca per les seves agulles, que són un indret molt estimat pels escaladors d'arreu del món. De fet, Montserrat, amb el permís del Canigó, és una de les muntanyes sagrades de Catalunya. A la façana oriental del massís hi podem trobar el monestir de Montserrat, una abadia benedictina fundada per l'abat Oliva l'any 1025. La llegenda diu que uns pagesos van tenir diverses aparicions de la Mare de Déu a les muntanyes de Montserrat i que un dia van trobar l'estàtua de Santa Maria en una cova. El bisbe de Manresa va manar portar-la a la ciutat, però diu la llegenda que quan la van posar a la motxilla cada vegada pesava més, fins que va ser completament impossible moure-la. Els pagesos van interpretar que la verge volia quedar-se allà. Segons aquesta història, aquest seria el motiu pel qual el santuari de Montserrat està situat al lloc on és. La Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, destaca sobretot pel color de la seva pell, que és negra. Es creu que ho és perquè el vernís d'aquesta talla romànica del segle XII s'ha anat enfosquint amb el temps. Però aquesta particularitat ha fet que la verge se l'anomeni popularment com la Moreneta. El conjunt monàstic de Montserrat està enganxat a la roca de la muntanya i barreja diversos estils arquitectònics, en part a causa dels múltiples incendis que ha patit al llarg de la seva història i que han obligat a fer reconstruccions. Dins del monestir s'hi troba la Biblioteca de Montserrat, que conté uns 30.000 volums, alguns dels quals únics i impresos allà mateix, a més de papirs egipcis o manuscrits. És un fons documental immens que guarda moltes relíquies. De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el dirigent nazi Heinrich Himmler va anar a Montserrat convençut que hi trobaria el Sant Graal, la copa d'on va veure Jesucrist a l'últim sopar. Evidentment, no hi va trobar res. El monestir a dia d'avui és un indret turístic, però també un lloc important per la cultura i pel muntanyisme català. Moltes entitats volen organitzar cada setmana actes davant del monestir i com que la plaça de Santa Maria té tres nivells diferents separats per escales, els monjos permeten organitzar tres activitats diferents alhora. Això fa que hi pugui haver un mateix diumenge una diada de castells en un nivell, una ballada de sardanes a l'altre i l'arribada d'una cursa de muntanya a l'altre. Aquest fet dona una idea de la vitalitat que té la cultura catalana a dia d'avui i de la importància, tot i que potser més cultural que religiosa, que encara té Montserrat. Més enllà de la seva localització privilegiada i del fet de tenir una Mare de Déu negra, Montserrat és també molt conegut per la seva coral infantil, l'Escolania de Montserrat. Els escolans estudien i poden viure dins del monestir i formen una de les institucions musicals més antigues i prestigioses d'Europa. Sentim l'Escolania de Montserrat interpretant el Virolai, la pregària dedicada a la Moreneta, escrita per Jacint Verdaguer, que canten cada dia a la una del migdia a la Basílica.

0: acabem de sentir l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, que ens ha servit per parlar del monestir de Montserrat, indubtablement una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: El 23 de maig del 1962 neix Franca Masu. La cantant algarrès és filla del pintor Manlio Masu. Va ser pionera del ressorgiment de la cançó catalana a l'Alguer. És autodidacta i oscil·la entre cançó, jazz, fado i tango. Canta en català, sard, italià i castellà. A mitjans dels anys 90 va acompanyar damunt dels escenaris el clarinetista nord-americà Tony Scott. El primer àlbum de Franca Masu es va publicar l'any 2000. Era titulat El meu viatge i va obtenir reconeixements a Catalunya i Espanya. L'any 2003 consolida la llengua catalana com a idioma artístic amb el segon treball, Alguímia. En el tercer disc, Aquamara, el 2006, es revela com a lletrista i l'any 2010 fa el salt a Nord-Amèrica, en particular a Canadà. L'any 2018, Franca Masu va rebre la Creu de Sant Jordi per la defensa de la llengua catalana des de l'Alguer. Escoltem la cançó Cor meu.
3: Quan sola, sola, caminant,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: L'antiga porta de Canet, misteriosa i muntanyola com les entrades de Briançon, va desaparèixer tot sota els pics i pales dels arrasadors. L'horrible Bartisol podia refusilar-se. Cada pedra enderrocada del vell Perpinyà es va transmutar en lingot d'or. Com l'antiga ciutat de Königsberg, incendiada sota les bombes l'estiu del 1944, el fantasma de la muralla encara gemega algunes nits. Al peu del castellet, els sardanistes miren de divertir els turistes cansats per tantes hores passades a la platja. Cada cop que hi passi, doni un cop d'ull al vell plànol en relleu de la vila. Aquesta torre, simpàtica i un xic totxa, no s'acaba de creure que ha pogut sobreviure a tants setges. M'agrada esperar amics a la terrassa del Cafè de la Posta llegint premsa. A pocs mesos, us hauria recomanat que baixéssiu als lavabos, on reconeixeríeu els decorats dels films de Jean Gabin i Lino Ventura, o d'americanades ambientades a París. Els telèfons s'assemblaven a la cabina on James Coburn espanta amb mistos Audrey Hepburn a xerrada. Malauradament, he sentit dir que, en lloc de conservar pietosament aquest rastre d'una època desapareguda, els amos del cafè han preferit encarregar lavabos moderns, impersonals. El castellet, pronunciem castillet, com germà, germana, gigant, gendarme, xicolata, xirment, domina el carrer Louis Blanc, que duu fins a la plaça de la Llotja. L'Ajuntament s'ha instal·lat en l'antiga Diputació, vora l'antiga Llotja de Mar. Són palaus elegants, fins, esbelts, d'un gòtic català que retrobem a la Llotja de València i al Palau del Bis a l'Alguer. Les estàtues de Maiol airegen la plaça atapeïda, aixafada per les façanes medievals. A l'entrada del carrer de Sant Joan, la Venus, amb collar, us somriu. Quan era petit, mon cosí, Daniel Picard, s'havia exclamat en veure-la: «Oh, la Mare de Déu és tota nua!» Guia sentimental de Perpinyà, de Joan Daniel Bessonov, publicat el 2015 a les edicions Pòrtic, Raval Edicions.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: En aquest viatge lingüístic per Europa que ens proposa el Miquel Martínez Vila, avui som a unir entre Gran Bretanya i Irlanda. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui som a l'illa de Man, una illa situada a mig camí entre Irlanda del Nord i el nord d'Anglaterra, molt més petita que les altres dues illes britàniques, però encara així prou gran per acollir els seus gairebé 85.000 habitants. La seva superfície, de fet, és igual de gran que la comarca del Vallespí. I en aquesta illa s'hi parla un idioma que és el gaèlic manx.
3: Has comentat que és a mig camí d'Irlanda del Nord i Anglaterra, però formen part del Regne Unit?
4: No ben bé. El Regne Unit d'Anglaterra, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord no inclou aquesta illa, perquè Man és una dependència de la corona britànica, un estatus que comparteix amb les illes que hi ha al Canal de la Mànega.
3: Dependència de la corona?
4: És un estatus una mica estrany, pel qual aquestes illes tenen el seu propi parlament i poden fer una mica de seva, però no són sobiranes perquè el sobirà és el monarca del Regne Unit, que de fet tindria dret a dir l'última paraula si hi hagués alguna llei en aquestes illes que no li agradés. El poder legislatiu de l'illa de Man, el Tynwald, és d'origen viking i es considera una de les institucions parlamentàries més antigues d'arreu del món que encara està en funcionament avui en dia. El Tynwald se separa amb un govern i un parlament, i aquest parlament va ser el primer del món que va acceptar que les dones que no estiguessin casades poguessin votar.
3: I a la illa de Man s'hi parla una llengua celta.
4: Com dèiem, és el gaèlic manx, que ha estat la llengua pròpia d'aquesta illa durant segles i és molt propera a l'irlandès i a l'escocès. El manx va ser la llengua d'ús de l'illa durant segles, però l'anglès va anar guanyant presència cap a finals del XIX i la majoria de gent que el parlava doncs, ja es va anar fent gran i de fet la davallada va ser progressiva i l'any 1974 va morir Edward Ned Madrell, un pescador de l'illa que va ser l'últim parlant de manx.
3: Si l'any 74 va morir l'últim parlant, ara és una llengua morta?
4: No ben bé, perquè des de fa unes dècades els habitants d'aquesta illa han vist la importància que té la seva llengua per llur identitat i s'han espavilat a fer aprendre la llengua a infants i adults i han aconseguit tornar a arribar als 2.200 parlants. Això sí, aquests són tots bilingües. De fet, ara han tirat endavant un pla amb l'objectiu de doblar el nombre de parlants en els propers anys i trencar la barrera dels 5.000 parlants.
3: I com ho estan fent?
4: Doncs la recepta és semblant a tot arreu, amb una aposta per l'escola, on a molts centres s'ensenya el manx doncs, com a segona llengua, retolació bilingüe o monolingüe manx pels carrers i un ús cada vegada més gran a les institucions. Ara, de fet, al Tynwald, al Parlament, es pot parlar en manx i moltes de les lleis s'escriuen en bilingüe. A més, hi ha alguns diaris i programes de ràdio en gaèlic manx i ara, de fet, sentirem uns segons d'un presentador d'un d'aquests programes.
5: Així, Fiona McCarl, de Chapley. Ach yn elych yr eich sy'n o'n chyrae yr eich lais yn as eich lais yn o'n sio. Cawns mi'r gynt empyn, tar y cortus yn jay per jay'n gilg fai croncilion.
3: I cyn lloc ens recomanes.
4: Avui ens calcem botes per visitar el Glyn Mae, una vall frondosa i molt verda, amb moltíssima vegetació que s'estén a la costa oest de l'illa. És un bosc conegut per un salt d'aigua i que està només a 4 quilòmetres de la ciutat de Peel, o sigui que és bastant accessible.
3: I acabem amb música.
4: Amb la cançó Invent Einsterdevil del grup de l'illa de Man, que es diu Barrule.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Plantes de Conflent. Obert Malló, Camproví. Avui una planta més amb l'Albert Mayol. Albert Mayol, bon dia.
3: Bon dia, Enric.
2: Bé, una bonica planta avui.
3: Una bonica planta, sí.
2: Que això és una mica, evidentment, subjectiu, però sobretot per a les plantes, ja que són boniques d'altres que la majoria de la gent no troben tan boniques.
3: És que aquesta, tant pel color com per la forma que té. Ara en parlem.
2: Endavant.
3: És una planta d'entrada bulbosa. Sí, és un bulb. I és de la família del narcís, que així tothom té una idea de quina mena de planta pot ser. El seu nom llatí és Galanthus nivalis i la família és de les amaril·lidàcies. Galanthus, que és el nom del gènere, ve del grec gala, que vol dir llet, i de anthos, que vol dir fulla. De fet, el que voldria dir és com flor de llet o planta de flor de llet, pel color de la flor tan bonic que té. I el nom Nivalis està clar que té que veure amb la neu. Molt probablement se refereix a un creix o en el període hivernal que se sol fer. És una planta que surt ben bé a l'hivern.
2: Per això el seu nom en francès.
3: Per això, sí, sí.
2: Ho diguem.
3: Perseneja, I amb occità, trauca neu, i després una altra amb occità que és vergonyosa, perquè mira cap avall com un fanal. I en català n'hi ha uns quants de recollits o dits aquí a Catalunya Nord. Aiguamoixos, allassa, fadrins, flor de neu, lliri de neu, aquest seria potser el més corrent, viola blanca, viola d'hivern. I arreu dels països catalans n'hi ha uns quants més, eh? Flor blanca d'hivern, herba del cap blanc, llàgrimes de Sant Josep, etc. Això, si mirem informacions especialitzades, ho podem trobar. Ara, potser el que fem és parlar una mica de les característiques que té la planta, per fer-nos una idea, i després parlarem on te surt. I quan floreix exactament. És una planta perenne, és hermafrodita, bulbosa, com hem dit abans, i de consistència herbàcia. En el moment en què floreix, té unes fulles molt petites, després es desenvoluparan. I tenen ja en aquest moment forma de cinta. Quan són desenvolupades, realment una cinta, són prou llargues, no sé quan deuen arribar, però 30 centímetres, ben bons, i d'amplada poden arribar a fer uns cap a 8 mil·límetres. Llavors, sí, té aquest aspecte de cinta, i quan són ben desenvolupades té com una ratlla blanca, que dius, caram, és una característica de les quals ens fixem quan anem al bosc, fins i tot si no hi ha flor. Una cosa que no he dit abans és que generalment surten en grups. És difícil trobar una sola planta, és a dir, una sola flor. Anant amb això, és un bulb, treu una tija i fa una única flor. I veurem que a dalt, al comptes d'anar dreta, es torça i penja com un fanal. Sí, és ben bé l'aspecte d'un fanal.
2: I direm que surt en família.
3: Sí.
2: I exacte. Hi ha un grup, una mata, no?
3: Un conjunt amb un família, conjunt, sí. I de vegades pot ocupar un bon grapat de metres quadrats amb grups que n'hi ha molts i molts peus un al costat de l'altre. Llavors, les fulles, a més són carnoses, no tenen pèls, són d'un color verd blanquinós i són mates. Això seria una mica les característiques de la fulla, però es veuen bé quan estan desenvolupades, que no serien el moment de la flor. Les flors són solitàries, com hem dit abans, pèndules, campanulades.

0: Ben bé, semblen com una campana i veurem que tenen 6 peces de color blanc, tèpals en diem. Els del mig són més curts i tenen com una taca verda. I els de fora són més llargs, força més llargs, I veurem que quan fa sol s'obren. I quan se'n va el sol o es fa de nit, se tenquen i fan, té un aspecte més tubular. Això seria una estratègia de la planta per reflectir la llum del sol i filtrar, fa de mirall, de fet, a aquests tèpals que s'obren, aquests tres, els de fora, per reflectir els raigs ultravioletes, si no m'equivoqui, per atraure els pol·linitzadors. És molt i molt i molt curiós el comportament que té la planta, l'adaptació que té per poder pol·linitzar-se. En aquest cas, la pol·linització la fan els insectes, és a dir, seria el reclam.
1: On es troba aquesta planta?
0: Sí, aquesta planta la trobaríem en el bosc de ribera, en els boscos aquests caducifolis al costat de la ribera, seria el lloc que n'hi sol haver. Aquí a casa nostra és on es fa. Per exemple, tu és mateix, allà on es troba la teta amb el carençà, seria aquest hàbitat. També es pot trobar en prats. Però han de tenir doncs cert grau d'humitat.
1: Malgrat el seu nom en occità en francès, sí. Se troba a molt d'altitud on hi ha neu?
0: Sí, però també es pot trobar curiosament molt avall. Per exemple, aquí a Catalunya Nord, al Conflent, estem parlant, la tindríem a Catllà, aquí baix, i la tindríem a Tués i la tindríem a Montlluís. I tenim altres informacions que és amb alguna banda del Canigó i del cantó de la Bastida. Llavors, no necessàriament té que ser alçada. El que passa que amb alçada pot ser ja aquestes característiques de sols humits i ombrívols i són més capaç a la part plana.
1: I com és bonic i que és un bulb, també se planten als jardins?
0: Sí, aquesta és una planta que ha estat, no sé si dir domesticada o agafada, se n'han fet formes i és una planta que posa als jardins. I al nord d'Europa hi ha llocs on han estat introduïts que és una planta que es veu sovint plantada. Sí.
1: Albert Mayol, Can Rubí, i ara parlem dels usos d'aquesta planta.
0: Si ens referim a dels que hem pogut conèixer de Catalunya Nord, res, absolutament res. És a dir, és una planta que és coneguda, n'hi ha relativament poca, per no dir molt poca, però no en tenim cap ús.
1: És a dir, que l'estimem però no la fem servir.
0: No la fem servir, és una planta coneguda però no es fa servir. D'altres bandes sí que hi ha coses, pas masses, però n'hi ha. Per exemple, sabem que és una planta feblement tòxica, perquè la flor de Suïssa ho diu, i perquè hi ha altres autors que també ho assenyalen. I després, l'ús ornamental, al nord d'Europa, sobretot a la Gran Bretanya, és un ús freqüent, i a més en aquests països també es ven amb rams de flor tallada. Referits a medicina, tenim que és una planta amenagoga, vomitiva, i que s'ha emprat i sempre actualment per malalties de tipus mental, és a dir, Alzheimer i demència lleu. Res més.
1: Albert Mayol, moltes gràcies per aquestes precisions.
0: A fins tu, Enric, fins una altra. Albert Mayol, Camproví.
1: Plantes de Conflent.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. Amies, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: El cantautor Roger Torné acaba de treure el seu darrer disc, que es diu Doctor Pearson, i és el seu segon treball. El 2023 publicava Oliveres i Pinyols, el seu primer disc. Roger Torné, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
4: Molt bé, molt bé. Aquesta setmana presentarem 5 cançons del teu últim disc, doncs, que es diu Doctor Pearson. Què representa aquest Doctor Pearson per tu?
5: Doctor Pearson, aviam, és un treball una mica diferent al que has mencionat anteriorment d'Oliveres i Pinyols, perquè no és un àlbum tan conceptual i no hi ha un fil tan clar a seguir. I llavors, per mi, Doctor Pearson suposa una mica una alliberació en tant que exploro noves sonoritats, noves maneres de composar i hi ha més diversitat, diguem. Llavors, m'ho he passat molt bé amb aquest àlbum. Ha sigut divertit.
4: El teu primer disc el vas treure, doncs, el 2023. Ara acabes de treure aquest últim disc. Era important per tu fer discos i no anar traient singles o fer només EPs?
5: No és important per mi. Sí que és veritat que ara hi ha la tendència de més aviat de treure singles, de treure EPs, coses més de curta durada. Però com que jo tenia bastantes cançons ja compostes, vaig dir, pues, trec un àlbum i ja està. Va ser com que tinc diverses cançons, les faig, les englobo dins d'un mateix àlbum i no cal anar fent això de treure singles i anar allargant el procés. No sé, va sorgir així una mica.
4: Ara parlarem de la primera cançó del disc, que es diu Inexplicable, una cançó on parles de física, matemàtiques, sociologia i diferents altres assignatures. Doncs dius que, per exemple, pots explicar la teoria de les cordes. Tu has estudiat
5: alguna cosa de tot això, en realitat? No, realment no tinc ni idea. No sé, em semblava divertida la idea. O sigui, realment aquesta cançó neix de la idea de dir, bueno, pues, l'amor quan s'explica perd una mica la seva màgia, no? Llavors és difícil d'explicar a vegades. Però hi ha moltes coses que sí que es poden explicar, no? I que són més racionals. En canvi, això, l'amor no ho és tant. És com que hi ha una metàfora que fa servir, no recordo, un poeta alemany de romàntic que deia que els científics tenien la mania, no?, de no contentar-se en veure el vol d'una papallona, sinó que l'havien d'atrapar, la papallona, l'havien de tallar, esquartar en diferents parts i estudiar-la, no? Llavors és com que una mica l'amor és això, no? Una mica, si es pot explicar, o si s'intenta explicar, és com que perd una mica la seva màgia. Llavors, volia com captar aquesta cosa en la cançó i encara que no tingui ni pajotera idea del que és la teoria de les cordes, em va semblar graciós, doncs, anar ficant coses que es poden explicar o que teòricament es poden explicar i en contraposició a aquesta part més emocional que és l'amor, no?
4: Sí, de fet, les emocions i les coses que podem sentir per les persones, a la ciència també a vegades li costa una mica explicar-ho perquè hi ha tants factors diferents.
5: Exacte. Llavors és com tu viu l'experiència de l'amor i ja està, deixa't de buscar-li explicacions i ja està. Llavors, bueno, em va sortir aquesta cançó una mica més divertida també.
4: Tu ets una persona que necessita sempre buscar les explicacions de les coses?
5: Sovint sí. Llavors, per això també et deia això d'aquest àlbum, no? Que és una mica més una alliberació, perquè jo sempre li busco com el sentit de tot, o intento, sí, buscar-li com la raó, el per què. I llavors crec que desprendre's una mica d'aquesta mania no està de menys, vull dir que està bé. Llavors, és més lliure aquest àlbum. I la cançó d'Inexplicable també té aquesta part d'això, no? De dir, bueno, pues no cal que s'expliqui tot, no cal que trobar-li un sentit a tot, un per què, no? Vull dir, en coses que, no, que amb el fet de viure-les i sentir-les ja està bé.
4: Doncs escoltem Inexplicable de Roger Torner.
6: Si vols puc explicar

0: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir Inexplicable, de Roger Torner. Roger, ens pots parlar del teu recorregut musical?
1: Bé, jo fa molt temps que faig música. Des de petit que els meus pares em van apuntar a classes i doncs, he anat al Conservatori a Terrassa, quan vivia a Terrassa. I la música sempre ha estat molt present. A més, el meu pare també és cantautor, tot i que és professor, doncs, té com a hobby la música també. I des de petit doncs, hem amat la música. Llavors, no va ser fins als 14 anys o així que el meu pare em va regalar una guitarra i va sortir com aquesta part instintiva de fer cançons. I des d'aleshores doncs, no he parat de composar. He anat fent concerts així de forma esporàdica, en places, bars, locals petits, no? I ara doncs, fa un parell d'anys sí que... Des de fa un parell d'anys que estic intentant com professionalitzar una mica aquesta part que tant m'agrada de mi, no? Que és la part més creativa i musical. Que crec que se'm dona prou bé i m'agrada. Llavors, aquest és el meu recorregut resumit en poques paraules.
0: I com et va venir aquest punt de dir ara passo d'això, que és un hobby d'escriure cançonetes, a fer realment un disc?
1: Doncs va ser fins al bueno, punt en què estava... clar, jo vaig acabar la carrera de filosofia. Vale? Jo vaig estudiar filosofia i, clar, jo em plantejava, i ara què faig amb la meva vida? No? Ara suposo que el seu seria estudiar per ser professor i ser professor de filosofia, perquè la sortida que té la filosofia, la sortida clàssica és ser professor. Però vaig dir que realment no m'hi veig jo sent professor. Almenys per ara no m'hi veig. I sempre havia tingut aquesta inquietud d'intentar anar més enllà amb la música. No? Llavors vaig dir, si no ho provo ara, pues no ho provaré mai. Llavors va ser com el moment de dir, vale, però si ho provo, anem a apostar per això, i aviam cap on va la cosa. I en aquestes estem.
0: I recordes la primera cançó que vas compondre?
1: No, que va ser... O sigui, sí que la recordo. És a dir, recordo el moment, recordo la sensació que tenia al composar-la, però no recordo els acords que feia servir la lletra. Recordo el moment. Clar, jo, això fa quasi 14 anys d'això. Però no, ha quedat en l'oblit, la cançó aquesta. Hi ha moltes cançons que s'obliden amb el pas del temps, perquè o no han transcendit en la teva persona o les has deixat en un calaix i s'han acabat pensant, no sé. Aquesta, la primera cançó no la recordo. No.
0: Amb quin instrument vas començar tu la música?
1: Jo amb el saxo. Vaig començar als 6 anys, crec recordar, amb el saxo. I fins als 14 que vaig acabar el conservatori, bueno, sí, va ser aquest l'instrument amb el que vaig començar la música, vaja.
0: Ara ens parlaràs de la cançó Camp de Cirerers. En aquesta cançó t'acompanya la veu de la Clara Baubí. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
1: Doncs, aviam, ens vam conèixer per TikTok, realment, perquè ens seguim mútuament i ella em va escriure un dia per Instagram dient que l'àlbum d'Olivres i Pinyols, que és el que vaig treure el 2023, li havia agradat molt i tal, i li vaig dir algun dia hauríem de col·laborar perquè jo considero que la Clara, doncs, té una veu molt maca i crec que creia que em podria encaixar alguna de les meves cançons, no? Llavors, quan vaig composar Camps de Cirerers, una cançó molt senzilleta, vaig dir, ostres, aquí crec que hi encaixaria molt bé la seva veu. Llavors, li vaig escriure, em va dir que li feia molta il·lusió, vam quedar un dia, vam practicar una mica, vaig veure que encaixava i vam dir, doncs mira, gravem-la junts i vam anar a gravar-la junts. I això va quedar... Bueno, la cançó, el resultat final és aquest, no? Les dues veus, que crec que empasten molt bé, i és la cançó més tendra del disc.
0: I aquesta cançó és una cançó que parla de la nostàlgia, dels records, potser d'una història d'amor, i dius que al lloc dels Camps de Cirerers ara hi ha camins d'esbarzers. A què et refereixes?
1: Bueno, és una metàfora, no? És quan tens una relació amb una persona i amb el pas del temps les coses doncs, veus que no van funcionant, llavors recordes amb nostàlgia els primers moments, no? Quan tot era més fàcil, no? I tot sorgia d'una forma molt més orgànica, molt més natural, i et trobes en un punt en què, ostres, ens anem fent mal, no? I llavors poder lo millor seria que els camins es separin i tirar endavant cadascú per la seva banda. Llavors, els Camps de Cirerers representen el principi, no? El principi d'una relació que és tot molt bonic, que és tot fantàstic, que tot és molt fàcil i molt maco, i els Camps d'Esbarzers, doncs és això, els Camins d'Esbarzers, perdó, doncs representa aquest caminar amb dolor, no? El seguir endavant i veient que no, que poder els camins s'han de separar i tirar per bandes diferents.
0: Doncs va, escoltem Camps de cirerers de Roger Torner.

0: Avui tenim amb nosaltres un cantautor terrassenc, en Roger Torner. Roger, ets tu qui compons totes les teves cançons?
1: Sí, clar, clar. Soc un cantautor de cap i peus. Em considero almenys cantautor, sí, sí.
0: Quines són les condicions que necessites per escriure? Estar més tranquil, estar envoltat de gent, al matí, la nit... I tens un moment o alguns tips per tenir més inspiració?
1: No, la veritat és que no. O sigui, sí que sempre quan composo acostumo a estar sol, jo. Pues això, la tranquil·litat sí que crec que és important, no? Que posar-se en un estat, diguem, pues, propici perquè sorgeixin les idees, perquè sorgeixi la cançó. Però a part d'això, no tinc un... Sí que és veritat que hi ha èpoques en les que les cançons em surten més fàcils o que estic més inspirat, però crec que la inspiració també es pot forçar una mica a vegades. Aquesta idea tan romantitzada de la inspiració que et ve, no? La musa que apareix i tal, també tu pots treballar. Jo realment, quan composo, doncs estic treballant, estic amb un diccionari de sinònims, no? Vull dir que també pots forçar aquesta creativitat i que hi hagi algú que t'inspiri, no sé, trobar la inspiració en altres llocs, no? Bàsicament, no sé, no hi ha un consell, no hi ha una regla, no hi ha un... No et diria, no et sabria dir, la veritat.
0: I què és el que t'inspira? Són les situacions de vida, les teves situacions, coses amb les quals parles potser amb els teus amics, amb els teus companys? Què és concretament el que t'inspira?
1: Doncs suposo que sí. L'experiència que un viu doncs influeix en l'hora d'escriure les cançons. Però agafo la inspiració de diferents bandes, no? També pot ser que hagi vist una pel·lícula i m'hagi inspirat la pel·lícula i m'hagi vingut una idea al cap, no? I, ostres, doncs podria fer una cançó que parlés d'això. El que sí que veig que a totes les cançons que faig hi ha un denominador comú i és que quan composo hi ha algú, quan començo a composar perquè hi ha hagut algú que m'ha atrapat, no? Pot ser, doncs, això, una idea, pot ser una frase, pot ser una roda d'acords, una melodia, no? I llavors hi ha algú que t'atrapa en aquella cosa, no? I a partir d'allà, doncs, comences a construir una cançó. El guai de construir cançons també és que pots construir la casa per la teulada i és igual si comences pel final, que la qüestió és anar construint i és divertit, la veritat, m'ho passo bé composant.
0: A la portada del teu disc, d'aquest disc Dr. Pearson, hi ha una foto amb llums. Per què haver triat aquesta foto?
1: Aquesta foto és el dibuix, bueno, és un dibuix una mica més abstracte, d'unes llums que hi havia al meu pis de quan vivia a Terrassa. I a la part de... Jo ara visc a Lleida des de fa 3-4 mesos, però des de que vaig néixer he estat vivint a Terrassa. Portava 27 anys vivint a Terrassa. I els últims 5 anys vaig estar vivint en un pis del carrer Doctor Pearson, que per això l'àlbum es titula així. I en aquest pis hi havia unes llums al sostre del menjador que eren una mica peculiars. Llavors vam agafar una foto d'aquestes llums i les vam dibuixar així d'una forma més abstracta, que és també suggerent, i és bàsicament això. És bastant, bastant cutre l'explicació, però és aquesta.
0: Perquè per tu ha sigut potser un gran pas de canviar-te de pis, de passar de Terrassa, on havies viscut tota la teva vida, per anar a Lleida.
1: A Lleida, sí. Sí, clar, clar. Realment ha sigut aquest àlbum com un tancament d'època, no? Llavors per això també m'ha fet il·lusió que quedés com... Bueno, doncs el títol que sigués al carrer d'on vivia, i al cap i a la fi totes les cançons que surten en el disc les he composat en aquell pis. Llavors, és com aquest tancament d'etapa que està guai, no? I queda emmarcat en aquest àlbum que es diu Dr. Pearson.
0: Dr. Pearson és el disc que estem presentant aquesta setmana i parlarem ara de la cançó Si la llum desapareix. Qui o què representa per tu aquesta llum, Roger?
1: Bé, si la llum desapareix, clar, també és una metàfora. La llum representa una persona, no?, que ja no està amb tu. Llavors, aquesta cançó, Si la llum desapareix, parla del dolor que un pot arribar a sentir quan una persona que ha estat convivint amb tu ja no viu entre les mateixes quatre parets en les que vius tu, no? Llavors és com que marxa aquesta llum i et quedes una mica més en la foscor. Bàsicament és aquesta l'explicació.
0: Doncs
1: Crec que
0: tot...
1: és una cançó molt guai aquesta, la veritat. És de les meves preferides del disc.
0: És de les teves preferides? Si m'haguessis de dir les teves preferides del disc, quines em diries? Va, aquesta i alguna altra, potser?
1: Ah, com a cançó et diria aquesta i la cançó de Mentrestant també m'agrada molt per la lletra. Crec que la lletra està ben trobada.
0: Genial.
1: Crec que aquestes són les meves dues preferides.
0: Doncs va, tot
1: Sí.
0: seguit escoltem Si la llum desapareix, de Roger Torner.

0: queda res. Acabem d'escoltar Si la llum desapareix, de Roger Torner. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podreu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat. Roger, tu quina música escoltes?
1: Uf, diria la típica frase que diu tothom de que escolto de tot, però clar, no és veritat. Clar, jo, per exemple, escolto poca música també, t'ho haig de confessar, això. No escolto gaire música. Però escolto, pues, això, cantautors catalans i no catalans, també. Escolto música electrònica, també m'agrada escoltar música electrònica, música clàssica, també escolto bastant. Jazz, sí, això serien els estils que més escolto.
0: I si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat?
1: Les dues últimes cançons que he escoltat, doncs segurament seria... No, les dues cançons... Clar, és que ara just acabo de fer una mica d'esport i em fico música d'una llista de reproducció de Spotify així motivadora. Llavors, no sé els títols de la cançó que he escoltat.
0: Música electrònica, però, potser.
1: Sí, música... Sí, no et sabria dir, no et sabria dir. Sí, sí, suposo que era música electrònica o música així com més èpica, no?
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I si m'haguessis de dir la cançó o les teves cançons preferides de tots els temps, quina seria?
1: Uf, aviam, hòstia, quina pregunta, més difícil de respondre, la veritat.
0: Pots pensar-t'ho una mica, si vols.
1: Ja, del paradigma català o de...
0: De tot el món.
1: O de tot el món, eh? Ah, doncs és que em costa molt triar les cançons preferides. Suposo que et diria alguna de Jorge Drexler. Jorge Drexler és un cantautor que jo d'adolescent he escoltat moltíssim. I hi ha una cançó que es diu Fusión, per exemple, que m'encantava. També d'aquí a Catalunya, per exemple, a Sant Josecs, la cançó de... Com es deia? És que ara fa temps que no l'escolto. Però Futur Incert també m'encantava i m'agrada molt. Llavors són cançons així que sempre he portat amb mi. Que siguin les més preferides, no sé si són les més preferides, però bueno, una de les preferides que tinc, sí.
0: Crec que quan faig aquesta pregunta sempre surten, o sovint, molt sovint surten cançons de l'adolescència, o sigui, que els cantautors
1: sí.
0: Escoltaven durant l'adolescència.
1: Clar, perquè també són cançons que porten més temps, no?, a la teva vida, llavors les guardes com una mica de nostàlgia també i els tens un carinyo especial, poder.
0: O potser que som nosaltres també que tenim més temps d'escoltar més música quan som adolescents.
1: Sí, sí, sí. I sí, poder també és veritat. Sí, sí, pot ser això.
0: A les teves cançons, a nivell d'instrumentació, són bastant senzilles, una mica tipus balada. Ens expliques per què aquesta tria artística de fer-ho tot bastant despullat, bastant senzill?
1: Perquè crec que a vegades no cal, o sigui, no cal abusar. I la frase aquesta de que menys a vegades és més, crec que encaixa bastant amb la meva manera de fer. I també perquè considero que el que més em representa la meva música són les lletres. Llavors vull que la lletra tingui una presència notòria. I si vesteixes massa les cançons, costa despullar-les després, no? I costa veure el que hi ha, la lletra, diguem, o et distreus per altres elements que no vull que l'oient es distregui per ells, no? Llavors, prefereixo que les cançons estiguin més despullades, més nues, i que la lletra, doncs, tingui més presència i més importància. Bàsicament per això.
0: Doncs ara parlarem de la cançó que es diu I mentrestant, diria que és una cançó que parla de depressió o, com a mínim, d'una tristesa molt gran. Roger, en aquesta cançó parles d'una cosa que has viscut tu personalment?
1: A veure, la cançó d'I mentrestant, sí, clar, òbviament sí, sí, em baso en experiències pròpies. La cançó d'I mentrestant parla de la frustració que jo he pogut arribar a sentir per no deixar de sentir esperança. És a dir, el que es diu, no?, de que l'esperança és l'últim que es perd, és veritat. Però a vegades un es cansa de sentir esperança perquè es cansa d'esperar, no? Llavors, aquesta tristesa de la que parles neix d'aquest sentiment de frustració, no? De que el cor et diu, bueno, potser algun dia, no? I el cap et diu no. Llavors, aquesta batalla entre el cap i el cor, que reflecteix aquí, no? I en aquesta cançó, I clar, és una cançó una mica tristeta, sí. La veritat és que és bastant depriment. Però alhora és maca. I el que et deia abans, no, de les lletres, que crec que és important, bueno, que en el meu cas li dono molta importància a la lletra, aquesta cançó en especial. Crec que és una cançó on la lletra ha estat bastant treballada i de la qual em sento bastant orgullós. Sí.
0: I tu diries que tens més inspiració per escriure quan et sents trist?
1: Ah, sí i no. També és veritat que quan estic alegre, a vegades també em surten cançons tristes. A vegades també és més fàcil parlar de la tristor que has sentit quan estàs en un estat, en un bon estat. No sé com dir-ho. Realment escric cançons quan estic bé. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons. Quan estic trist em limito a pues això, està trist, no? I llavors és quan passa el temps que poder escric sobre el que m'ha passat, no? Llavors, no, en el meu cas, no. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons perquè tampoc tinc ganes d'escriure.
0: Perquè tu totes les teves cançons, les escrius a partir de vivències personals.
1: Sí, la majoria d'elles sí. Òbviament també hi han històries que m'imagino, no? Per exemple, sobretot en el disc anterior d'Oliveres i Pinyols, la cançó de Després és una història d'amor que m'imagino al meu cap, no? La cançó de Què hagués passat, que és la història d'una dona gran que a les acaballes de la seva vida es pregunta què hagués passat si hagués fet les coses de forma diferent. Llavors, sí, també són coses que, clar, totes neixen de mi, però no neixen només de les meves experiències, sinó també de la meva imaginació.
0: Doncs continuem escoltant la cançó de Roger Torner, aquesta cançó que es diu I mentrestant.
2: Sembla que no em quedin ja més forces per seguir.

0: Aquesta setmana presentem Doctor Pearson, el darrer disc de l'agarenc Roger Torné. Roger, entre aquest disc i el que vas publicar l'any 2023, doncs, que es diu Oliveres i Pinyols, quines serien les diferències entre el resultat final i també entre la teva manera de treballar? Deies que en el disc Oliveres i Pinyols has seguit com un fil conductor i que les cançons tenen més lligam potser entre elles i que en aquest últim disc t'has sentit més lliure potser.
1: Sí, en l'anterior disc el vaig gaudir moltíssim, i crec que és un... El disc d'Oliveres i Pinyols és molt rodó i és molt maco. Clar, l'anterior disc va néixer d'una idea i aquest nou disc ha nascut de moltes idees diferents. Llavors hi ha més diversitat. També a l'hora de treballar-lo, l'anterior disc el vaig gravar jo a casa meva, a Terrassa, i aquest nou disc l'he gravat en un estudi, llavors també a l'hora de treballar ha sigut diferent. L'he gravat amb un productor que el conec personalment, que és bueno, òbviament l'he conegut a l'hora de produir, però ja el coneixia abans, que és el Roger Gascón. Llavors també el treballar amb ell a l'hora de produir el disc també ha sigut una experiència nova. Llavors, clar, el resultat és molt diferent. Bueno, considero jo que és bastant diferent. Òbviament, considero que la meva essència no s'ha perdut, o que no s'ha perdut, o que no ha canviat, però sí que és veritat que és diferent, és diferent. I això és innegable. Si escoltes els dos treballs, veuràs que no tenen gaire a veure l'un amb l'altre.
0: M'explicaves que tu has estudiat filosofia. Estudiar
1: sí.
0: Filosofia és una cosa que t'ha ajudat a compondre cançons, potser per la manera potser més oberta de veure el món?
1: Que jo et diria que no. O sigui, almenys de forma conscient, no. Sempre he sigut una persona bastant filosòfica. Llavors, estudiar la carrera de filosofia ha sigut, bueno, com algú bastant natural en mi, però no crec que m'hagi servit molt a l'hora de composar cançons, la veritat. Per exemple, la cançó de Fantàstic, que hi ha una crítica social, no?, i que es pot considerar com algo bastant filosòfic, l'hagués escrit igualment, crec jo, no havent estudiat la carrera de filosofia.
0: Doncs acabarem la setmana parlant d'aquesta cançó que es diu Fantàstic. En aquesta cançó has començat posant efectes a la teva veu, cosa que no acostumes a fer normalment. És important per tu deixar la teva veu natural i despullada?
1: Sí que és important, sí que és important. No m'agrada modificar la meva veu. I en aquesta cançó de Fantàstic sí que es veu modificada, però des de la ironia també, clar, perquè aquesta cançó parla de... Bueno, la tornada ja ho diu, no?, que estic envoltat de plàstic, no?, com que tot és bastant artificial. Llavors, doncs, creia que era una decisió artística, doncs, posar, en aquest cas, en algun tros de la cançó, doncs l'autotune, no?, el famós autotune, algun filtre, no?, i més correcció vocal. Però jo acostumo, òbviament, les meves cançons són orgàniques i no aplico autotune a les meves cançons. Però en aquesta cançó creia que era convenient pel tema del que parla la cançó, no? I va ser una decisió artística. No parteixo de la necessitat de dir, ostres, haig d'afinar amb autotune perquè si no, no afino bé. No, va ser una decisió artística.
0: Aquesta cançó és una cançó una mica més tipus rock, més moguda que les altres que acostumes a fer a la resta del disc. És una cançó, doncs, sarcàstica, com deies. Tu ets una persona pessimista?
1: No em considero una persona gens pessimista, la veritat. Tiraria més cap al positiu, o sigui, soc més positiu que negatiu. Sí que és veritat, òbviament, que quan estic trist o quan estàs malament, doncs no veus les coses amb colors. I pot ser que sí que... Soc una persona bastant normal, en el sentit de que quan està bé, doncs veu les coses molt bé, i quan està malament, veu les coses malament. Llavors, dintre d'això, doncs em considero una persona realista.
0: Doncs, Roger Torné, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana per presentar-nos el teu disc Doctor Pearson.
1: A vosaltres per convidar-me, un plaer.
0: Ens acomiadarem escoltant la cançó Fantàstic.

que m'espanta les pors i els dimonis alats. Perdoneu si no vull testimonis d'aquest diàleg intens i callat.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arre d'Història Gonflent Canigú. La nostra darrera cita insòlita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marsevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprégnar-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Gonflent Canigú.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Canus per fer memòria amb un home que durant molts anys ha estat un dels representants més visibles del catalanisme polític, un dels que ha obtingut millors resultats a unes eleccions, sobretot a Canus i al cantó de Toluges. Claudi Bordanell, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me a casa teva.
6: En ple.
5: Ara estàs un poc retirat, no?, de la política activa.
6: M'he retirat de la política activa. Soc sempre militant de Unitat Catalana, però militant de base, paguin la meva quota. Vec els companys de Contaguana, ens truquem, i segueixi l'actualitat, de molt a prop, per contra.
5: Has fet moltes eleccions, ho comentarem, perquè n'hi ha un munt, eh?
6: Excepte les senatorials i les presidencials, van tot fet.
5: Abans de començar, Claudi, m'has dit, tinc dues passions, la catalanitat i el rugby a 13.
6: Això mateix, és veritat, i no sempre.
5: Perquè has jugat al rugby a 13.
6: He jugat al rugby a 13.
5: Hauries pogut continuar...
6: Si no,
5: una ferida.
6: Hauria tingut una grossa ferida al genoll al 78. Hauria pogut fer una certa carrera a nivell de...
5: El 13, sempre.
6: El 13.
5: Ets molt tretzista, tu.
6: Sí, de tradició familiar.
5: Sí.
6: I sí, és veritat que al 78 havia firmat a Ruana i he tingut aquest accident.
5: Sí.
6: Que va
5: comentarem
6: posar fi a la meva carrera
5: esportiva
6: al nivell. Perquè després he jugat amb els amics a Canus, a Illa de Tet, i tornar a Canus, 6 anys he jugat després.
5: I ara ets vicepresident de la penya Els Amics de Canus
6: amb els Dracs Catalans. I també soc membre de la mesa de Toluges 13. El poble tocant, la gent de la penya s'ajudem, i el president de Toluja 13 és president de la penya també, és el Sergi Batlle, que és de Canus, que havia entrenat a l'època quan començava el rugby.
5: No hi ha cap mena d'oposició entre Canus i Toluges?
6: No, això sí, hi ha hagut.
5: Ara ja no, eh?
6: Això és el folclore abans. No, perquè ja a l'època, quan jo jugava de mínimes fins a juniors, hi havia joves de Toluges que jugaven amb nosaltres a Canus. I després ells han tingut un equip a Toluges, aquí sí, hi ha una certa rivalitat, això no l'he conegut, si vols. Això.
5: No hi ha hagut pedregades entre...
6: No, això era abans, el temps dels avis, el meu avi em contava que es trobaven al puntet, allà a l'entrada, de banda, i...
5: La mainada de Canus contra la mainada de Toluges.
6: Sí.
5: Bé, Claudi Bordanell, parlem de les teues dues famílies, per saber d'on vens, costat pare i costat mare, els Bordanell de Canus.
6: Sí, el meu avi en Gaston i la meva àvia paternals, l'Eloïsa, vivien a Canus.
5: Teu avi va ser electricista, a Bages sobretot.
6: Va anar doncs a Bages, i doncs ha anat a viure a Bages, perquè era l'electricista de Bages. A l'època abans de l'EDF hi havia companyies privades, i ell ha treballat allà a Bages. Doncs això fa que el meu pare ha nascut a Canus, però ha tingut de marxar de seguir el seu pare i la seva mare a Bages, on han viscut molt de temps.
5: I el teu pare se'n va viure amb la família a Bages, i és allà que coneix
6: la meva mare.
5: I un cop casats tornen a Canus.
6: Un cop casats han tornat a Canus.
5: Al costat mare són Figuerola, i fan la retirada, la família fa la retirada.
6: Sí. Soc net de retirada.
5: Oh, de fet, o fill també.
6: Ué, fill, també, la meva mare.
5: Sí, ets
6: fill de la retirada.
5: Fill i net.
6: Sí, això mateix.
5: Perquè és tota la família, la teva mare té 8 anys.
6: Sí, quan passa la frontera amb la seva mare i el seu germà.
5: Sí.
6: El meu avi maternal, doncs, ella tenia funcions a nivell de Generalitat a Catalunya a l'època, doncs, ha vingut un poc més tard, al final de tot.
5: perquè ells venien de Santa Eugènia
6: de Ter,
5: que és un antic municipi, sí, que ara és un barri de Girona.
6: De Girona. Eh? Sí, sí, sí, sí.
5: I què feia a la Generalitat, el teu avi?
6: Se cuidava de ferrocarrils i tot això.
5: Doncs,
6: tinc el seu carnet, aquí dins els arxius.
5: Doncs aquesta implicació amb la Generalitat, aquesta feina amb la Generalitat, feia que havien de fugir.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. I doncs mai més ha tornat allà. Ell s'ha mort al 53, jo no l'he conegut. L'he oït a parlar per la meva mare, la meva àvia, el meu oncle.
5: La família de teva mare passa pels camps?
6: Sí, sí, sí, sí. L'avi a Argelès, i la meva mare, el seu germà i la seva mare, la meva
5: àvia,
6: han anat a Banyera de Bigorra.
5: Sí.
6: I, doncs, i un cop el meu avi ha pogut sortir d'Argelès perquè coneixia gent a Bages que l'han fet sortir, doncs la família s'ha concentrat a Bages.
5: I és aquí que es coneixerà amb el teu pare.
6: És aquí que s'han conegut. I...
5: La teva mare ho explicava, això de la retirada?
6: Sí, la meva
5: mare... 8 anys tenia record segur.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, havia escrit un petit quadern de records.
5: Sí.
6: Ho té a casa del meu pare, deu ser. I on explicava la cosa, el que se recordava, tot sí, això. No? I s'ha mort fa un mes i mig i bon, ha fet una forta, forta depressió, feia 10 anys més o menys que la teníem a casa i era la casa de jubilats de gent gran de Toulouse, després.
5: Sí.
6: I la psicòleg d'allà em deia és una cosa que la que té al fons de la memòria
5: que la va marcar profundament,
6: que li surt, al final parlava només
5: me
6: vindran a cercar, me vindran a matar avui i a bombes, tot això. Em deia, on veu que és una època, l'ha amagat molt de temps,
5: sí,
6: ha viscut amb això, però a finals li tornava a venir i la traumatitzava molt.

0: Aquesta memòria estem enregistrant a l'octubre del 2020. Avui faig memòria a Canus, amb l'home de Canus, en Claudi Ordanell. Tu vas néixer, d'acord, a la clínica Perpinyà,
1: sí, sí, sí.
0: Però tu vas créixer, has viscut sempre a Canus.
1: A Canus, sí.
0: Vas néixer a Canus, no, vas néixer el 1957.
1: Sí, el 15 de gener.
0: Vas a escola a Canus.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com és Canus?
1: Canus és un poble moment petit, un poble com tots els pobles de la Plana. Aquí jo tinc records de que no hi havia clavegueres, que el carrer...
0: Tu te'n recordes d'això?
1: Sí, sí, sí, dels cavalls.
0: Anys 60, doncs, eh?
1: Sí, els anys 60, sí, sí. Sí, sí. I no, me recordo això. Jo me recordo de l'època on s'agitava el bidun.
0: El que li agitar... Doncs a la ribera.
1: A la ribera, al riu, al rec.
0: Sí, al rec, d'acord.
1: Vet aquí, doncs, bon, després ha evolucionat molt ràpidament, però és veritat que jo he conegut això.
0: Sí. En aquell moment, que Canus, que és un poble de pagesos.
1: Un poble de pagesos, sobretot, sí.
0: Que hi ha vinyes...
1: Vinyes, fruiters, hortalisses un poc.
0: Hortalisses, sí.
1: Eh? Sobretot vinyes i fruiters. Sí.
0: I el teu pare què fa?
1: Bé, el meu pare, electricista.
0: També electricista.
1: Ell ha entrat a EDF.
0: Tu deus tenir el català de la família de la teva mare, doncs.
1: Sí, bé, aquí els meus avis paternals parlaven català també.
0: D'acord, doncs, els Bordanell també parlaven català.
1: Sí, sí, sí, sí, parlaven català. Doncs. Sí. El poble, jo he conegut el poble, tothom parlava català, sí? quan era jove. Excepte quan ens parlaven a nosaltres, els joves els tenien de parlar francès, excepte quan renegaven o... perquè, bé, era així.
0: Però el teu pare i la teva mare parlaven... En...
1: Ells parlaven català sempre entre ells i jo i amb els meus germans en francès.
0: En francès.
1: Quan tant en català, però sobretot en francès. Uh-huh. Excepte quan feien bacieses. Sí. Ens tenien de... Bé, de renegar tot això.
0: D'acord. Per cert, deixa'm tornar enrere per parlar del teu mare. Ell arriba aquí, fa la retirada i té 8 anys.
1: Sí.
0: Saps com va ser la seva integració en aquest país?
1: Ha estat un poc difícil al principi, però ha tingut una grossa voluntat per fer-se respectar i per evolucionar dins.
0: Sí.
1: L'ha tingut difícil a principis a l'escola, ens ho contava de quant en quant, sí. Perquè fins i tot havia tingut un mestre d'escola, que aquesta raça espanyola,
0: sí.
1: Sí, perquè bon, a l'època els republicans no tenien sempre
0: una bona imatge.
1: Una bona imatge, això. No. Però bon, després d'integració, en poc temps, sí. Ha tingut amigues, companys, tot això, dins del poble, i aquí l'integració ha estat molt més fàcil.
0: Ja ho hem dit, que ara ets el vicepresident de la penya Els Amics
1: de Canus,
0: amb els drets catalans, sí, sí. Que has jugat de jove.
1: Sí.
0: Quan comences a jugar? De ben jove?
1: De ben jove, dins un equip organitzat als 13 anys. Però abans jugaven amb els companys fins i tot dins els carrers de terra, així amb una pilota o el camp de rugby, sí. Que existia ja, jugaven de petit, tampoc hem pogut començar a córrer amb una pilota, jugaven entre...
0: Jugaves al 13,
1: el 13
0: perquè era la tradició rugbística de Canus.
1: Perquè no, ens agradava els joves, ens interessava el 13. Bé, hi havia ja un equip a 13 de joves fins sí. A juniors que existia, i bon, els anaven a mirar i volien fer com ells.
0: Ah.
1: Però jo soc d'una família de tradició trencista.
0: El teu pare també?
1: El meu pare també.
0: Va jugar?
1: No a un nivell... Sí. Ha jugat a 15 més a l'època, perquè després de la guerra, l'interdicció del 13.
0: Sí.
1: Hi ha equips que s'han tornat a constituir a l'alliberament, però hi havia equips de 15, i doncs a Bages hi havia un equip de 15, havia jugat un poc així, però sense pretensió.
0: El govern de Vichy va prohibir...
1: Va prohibir el 13, el rugby de 13. Bon, a l'alliberament hem pogut tornar a jugar, però no s'han pogut dir rugby a 13. Doncs han dit joc a 13.
0: Joc
1: a 13. I fins al 93,
0: sí.
1: La lliga de rugby a 13 ha esdevingut Federació Francesa de Joc a 13. Jo l'he conegut, jo sempre he jugat al joc a 13, perquè no se podia dir...
0: No es podia dir rugby.
1: A França. A pertot sí, sí. A França era joc a 13.
0: D'acord.
1: Ara sí, d'ençà del 93 hi ha hagut processos, tot això, i han guanyat el 93 el dret de tornar recuperar la població d'origen.
0: De rugbi. Tornem al teu rugbi, sí. Personal,
1: sí.
0: Perquè tu comences a jugar als 13 anys.
1: Als 13 anys, mínimes, a Canus.
0: Eres bo perquè crec que vau fer una final al Campionat de França
1: en
0: mínims.
1: El segon any hem jugat a la final del Campionat de França en mínims contra Vilanova d'Olot, que era un gran club, i havíem eliminat el 13 català a mitja final. Mm-hmm. I abans ells, Avinyó, Montpellier, grans equips que jugaven a primera divisió.
0: I el teu projecte de jove era continuar jugant?
1: Continuar, com quasi tots. I d'aquesta època cal saber que molts han jugat després a un alt nivell, ja que hem estat 7 anys a Ruana, i n'hi ha dos, que ells han vingut en cadet, doncs, un poc després. Ells han fet carrera a 15, després, els germans Best, que eren a Tui, quan era a Tui a la primera divisió, sí. I després a Roman, quan hi havia encara Roman a primera divisió, a 15. I un dels germans és el pare del Best que juga a Vigies ara, que havia jugat a primera... No, hi ha hagut jugadors que han sortit de camp. Germans uns altres, sí. Ja hi havia gent, jugadors que... Érem un poble, un club de formació.
0: D'acord. El rugby 13 no era pas professional en aquell moment.
1: No.
0: Però els que éreu bons, perquè tu eres bo, us ajudaven també a nivell professional, no?
1: Això mateix. No era oficialment com el rugby a 15 de l'època, abans del professionalisme. És per això que el professionalisme ha estat una bona cosa, perquè ha aclarit les coses.
0: Ha aclarit les coses, sí.
1: Perquè a l'època, quan jugaves a un bon nivell, sempre tenies un sou, et trobaven una feina i fins i tot t'ajudaven a trobar, pels grans jugadors, un bar, un tabac, això pels grans.
0: Sí.
1: Dins la vida t'ajudava molt.
0: Tu hauries pogut ser un gran jugador de 13?
1: Bé, fins als juniors anava bé, ja que havia fet una preselecció a l'equip de França, havia fet una volta en cadets a Anglaterra, amb una selecció francesa que regrupava en llengua de Corsia, Corsega, perquè a l'època hi havia pas equip de França en aquest nivell. I no, tenia un bon nivell.
0: I tot s'acaba amb una ferida al genoll?
1: Una grossa ferida al genoll.
0: Grossa? Jugant?
1: Bé, sí, jugant. Bé. I per tenir que la rotula, tot l'altre s'havia saltat, doncs he parat. I en aquesta època, no era com ara...
0: Que tens 20 anys aquí, no?
1: Tenia 20 anys.
0: Sí, una gran decepció, doncs.
1: Tenia, de fet, 21 anys. Una gran decepció, perquè... Bé, tot se fot, tot el teu ideal i se'n va a Norris.
0: Sí.
1: Sobretot quan demanes al metge que t'ha operat si podràs tornar a jugar i te diu això no és gens segur, i l'alt nivell és acabat.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria a Canus amb en Claudi Bordanell. Ja hem parlat molt de rugby a 13 perquè ha estat jugador de rugby a 13 fins una ferida al genoll quan té 21 anys i aquí tot se resta, hauria pogut continuar. Tu has anat a escola a Canus, vas néixer a Canus l'any 57, la família bàsicament del pare són de Canus, la família de la mare fan la retirada. Jugues a rugby o a joc a 13?
2: Sí, això a l'època
1: era, el joc a 13. Ja et comences a implicar en la defensa de la catalanitat.
2: Sí, perquè
1: de
2: ben jove m'ha interessat.
1: Com comença aquesta implicació?
2: És que no ho sé, perquè els meus pares no feien política, sentia a parlar de quan en quan de la retirada, el que havia passat, tot això. I déjà que ells parlin català, i que la gent d'aquí parlava català, tot això, m'interessava perquè fins i tot si em parlaven en francès a casa, com a la majoria dels pares amb els joves aquí, quan jo intentava els parlar i parlar, tenia la meva àvia maternal, que ella sempre m'ha parlat català, en català, no sabia de francès. Doncs amb ella sempre hem parlat en català, hem comunicat en català. M'ha ajudat, si vols, i si pas, és una cosa que m'interessava. No puc dir per què.
1: Però estàs al Liceu, per exemple, ja t'impliques escrivint articles a la revista La Fals?
2: Sí, havia fet alguns articles a La Fals. Ja
1: doncs ja tens contactes aquí.
2: Havia fet la coneixença de Miquel Mayol i havíem discutit i després he anat a la reunió d'Esquerra Catalana de Treballadors.
1: Però com fas la coneixença amb el Miquel Mayol? Hi ha un interès?
2: Perquè al Liceu havia fet coneixença d'un jove que el coneixia i que s'interessava també. I doncs un dia ens hem encontrat i ingressat, si vols, a l'Esquerra Catalana de Treballadors.
1: Doncs deies Miquel Mayol, Jaume Roure,
2: Perri Ubarón, la Maria Àngel Falqués,
1: Robert Abril, el Turón també hi serà.
2: Després. És més jove. M'interessava, doncs, amb això hi havia en Bernat Casals, després el grup cultural de joventut catalana, ajudaven, donaven més un cop. Bé, com que jugava al rugby, ho feia un poc... ajudar-me més de quan en quan, però m'interessava molt.
1: Probablement la ferida del genoll farà que et puguis implicar més políticament, doncs.
2: Vet aquí, diguem que quan el rugby s'ha acabat i m'he dedicat a la política catalana, perquè per mi la lluita es tenia de fer també culturalment, sí, però també políticament, i ho penso sempre.
1: Tens una carrera política nodrida i important, amb moltes eleccions que anirem seguint per fer un poc la història del catalanisme polític d'aquest país, però abans voldria passar pel teu treball professional, que també té interès. Has treballat sempre a la Caixa d'Estalvis.
2: Això, sí, això mateix.
1: A l'Esquirol.
2: A l'Esquirol.
1: I aquí també t'impliques en la catalanitat, perquè ets tu que aconsegueixes que la Caixa d'Estalvis faci pels clients un carnet de xecs en català.
2: Sí, en català, telonaris en català, bilingüe, de fet.
1: Sí.
2: Bé, el català, ben gos.
1: Com ho vas fer, això?
2: Bé, això ho he fet... era una idea que tenia, perquè sabia que a Bretanya hi havia telonaris bilingües en bretó i en francès. Era el crèdit mutual de Bretanya que ho havia fet. Doncs m'interessava intentar fer-ho aquí, a Catalunya Nord. Doncs, discutint, parlant, ha interessat la direcció. I doncs, l'havien fet, ja que hi havia la Bressola que havia obert el compte, i moltes associacions que havien obert comptes a la Caixa Conyera, doncs havia jugat aquí sobre la Bressola, i en Joan Pere de Millán havia vingut també, i doncs havien fet la cosa amb ells per tot el que era traducció. No, és una cosa que m'havia fet plaer d'aconseguir això mateix.
1: Encara hi és aquest...
2: No, després hi ha hagut la fusió al 92 i ha estat la Caixa d'Estalvi Llengua de Rosselló.
1: Sí, i aquí
2: doncs ha continuat una miqueta i després han canviat alguns termes sobre els talons i doncs aquí han aprofitat per no fer-ho més. Interessa només Catalunya Nord i no, no tota la gent.
1: Sí.
2: No hi havia prou contes parells. No?
1: Sí.
2: Però he intentat continuar de quant en quant, però no ha funcionat. Altres bancs ho han fet, el Crèdit Agricole ho,
1: sí,
2: ho ha fet després.
1: Sí.
2: No sé si continuen fent. Mai.
1: Doncs tu vas ser qui va qui aconseguir que es fessin talons en català aquí a Catalunya.

0: Avui faig memòria a Canus amb Claudi Bordanell, octubre 2020. Ja hem parlat de Rubia 13, ja hem parlat de la Caixa d'Estalvis, on has treballat tota la vida, a Perpinyà.
1: I hem començat
0: després
1: a parlar...
0: Després de Tui. Vas acabar a Tui.
1: Més treballat a Tui que a Perpinyà.
0: Ah, d'acord. I hem començat a parlar ja del teu engatjament polític, que has dit, has explicat que comença a l'Esquerra Catalana dels Treballadors, que tens un contacte primer amb el Miquel Mayol, i aquí comença la teva vida
1: de militant
0: polític del catalanisme. Arriba un moment en què el 86 una part del catalanisme es presenta a les eleccions regionals amb una llista que té el nom d'Unitat Catalana, i com a cap de llista hi ha l'Andreu Barrera.
1: Sí, ha estat un gran moment. Diguem que abans hem aprofitat, si vols, era la primera vegada que hi havia eleccions regionals a la proporcional, perquè fins ara no existien. Doncs hi ha gent del món català, entre altres, hi havia Jaume Gorra, Gratacós, l'Andreu Barrera, Llorenç Planes, jo mateix i d'altres, molts altres, la Daniela Grau, que s'han dit que seria interessant potser d'anar a eleccions. Bé, bon, com que hi havia partits i capelletes, jo en dic a vegades, perquè hi havia partits com Esquerra Catalana dels Treballadors, hi havia d'altres, i hem decidit que potser seria interessant de fer una cosa conjunta. I doncs s'ha constituït Unitat Nacionalista, Partit Unitat Nacionalista, que ha tingut una vida molt curteta, ja que era, si vols, la primera pedra per anar en aquestes eleccions que per primera vegada se farien a la proporcional. Doncs hi ha el Vera també, que havia ingressat a aquest moviment.
0: El Jordi Vera.
1: El Jordi Vera, sí, sí. I doncs hem presentat una llista, hem constituït una llista intentant d'agrupar el més gent possible del món català. Mm-hmm. Polítics, però també gent del món cultural, com el Llorenç Planes, que venia del món cultural, sobretot, l'Andreu Barrera també. Doncs ha estat una experiència fantàstica.
0: La llista encapçalada per Andreu Barrera,
1: Andreu Barrera,
0: 51
1: sí.
0: anys, cap del Servei de la Mutualitat
1: sí,
0: Agrícola.
1: Sí, doncs era un personatge, ja l'Andreu,
0: sí.
1: Amb idees ben clares, tot això a nivell del català, i que presentava bé un quadre de mutual. Canviava un poc de l'imatge que
0: del revolucionari,
1: la gent tenia del món català, que sí. Eren revolucionaris, anarquistes, quan parlaves amb la gent, voleu tot trencar, no, però bon, ell ha donat aquesta imatge.
0: Sí. Número 2, Llorenç Planes, sí. 41 anys, enginyer agrònom.
1: Això mateix, conegut també per la seva participació al món cultural, i havia escrit, i també interessat a nivell de política, perquè havia escrit un llibret que
0: el petit llibre de Catalunya,
1: petit llibre de Catalunya Nord abans,
0: sí.
1: Que era molt interessant,
0: que va ser molt important en aquest
1: molt
0: moment.
1: Important també, i ha servit de base per la llista també, pel programa.
0: D'acord. Va ser Llorenç Plans amb aquest llibre que va introduir l'apel·lació Catalunya Nord.
1: Això mateix, sí.
0: Número 3 d'aquesta llista, Jaume Roure, 42 anys, quadre emplegat d'assegurances.
1: Sí. Bon, antic militant d'Esquerra Catalana dels Treballadors, sí. Històric, doncs...
0: Un dels històrics.
1: Sí,
0: I número 4 d'aquesta llista, Claudi Bordanell, 29 sí. anys, emplegat de banca.
1: És més jove. No, ha estat una experiència fantàstica.
0: Obteniu el 2,89%,
1: sí.
0: I això us anima a crear un partit polític.
1: Sí.
0: I és el juny d'aquell mateix any que aneu a Sureda a fer un congrés
1: constitutiu
0: del partit Unitat Catalana.
1: Vet aquí, com per no canviar el nom encara una altra vegada, hem dit la llista ha tingut un molt bon resultat, doncs continuarem, això donarà visibilitat.
0: Perquè tenir un 3% gairebé es podria considerar pel catalanisme polític un bon resultat en aquest moment.
1: Sí, en aquest moment.
0: Sí. President del partit Unitat Catalana, Andreu Barrera, Jaume Roure, secretari general, Odeta Carbonell, tresorera, sí. I Claudi Bordanell, tresorer adjunt, portaveu dels joves.
1: Això mateix.
0: Eres dels joves.
1: Eri dels joves, jove, però hi havia gent que s'interessava, hi havia el Lluc Bonet, tot això, que eren sí. més joves que jo,
0: sí.
1: En Codunyan, tot això. Doncs hem intentat constituir un moviment més juvenil, d'una branca juvenil d'Unitat Catalana. tampoc ha funcionat un temps, i sempre la meva idea era d'intentar interessar el més de joves possibles. I ha aconseguit per això tenir gent com l'Esteve Valls, que s'han interessat, sí, que han ingressat després al partit, en Joan Elias, i molts altres que s'han interessat, mm, i que encara són dins la tradició política catalana.
0: Sí, sí. En aquell moment, quan es fa el Congrés Constitutiu a Sureda del Partit Unitat Catalana, hi ha un article a l'INDEP signat JQ, doncs Jaume Caral,
1: sí,
0: amb un títol revelador: El temps de les cançons s'ha acabat.
1: Sí.
0: Bé, pels cantants us era... No, satisfactori el títol, però volia dir que calia
1: volia
0: fer
1: dir
0: política.
1: Que calia fer la cultura, sí, ja començava a ser reconeguda, sí, calia passar i al nivell superior, un altre, sí, nivell, al nivell polític, i això també podia ajudar, podíem tenir bons resultats a nivell polític, ajudar encara més, sí, al reconeixement de la cultura catalana. Mm.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Claudi Bordanell, si vols, farem un recorregut de les moltes eleccions a les que has participat. Ja sabem que vas participar a la primera, el 86, amb la llista Unitat Catalana, que portaria després a la Constitució del Partit Unitat Catalana. Això era el 86. Dos anys després, el 88, eleccions cantonals. Tens, doncs, 31 anys i et presentes al cantó de Toluges, Canos i Pollestres. Sí. I al primer torn aconsegueixes el 7,12% al cantó, el 15,6% a Canos. Sí. És un resultat espectacular per un catalanista.
2: Sí, sí, m'ha sorprès fins i tot.
1: T'ha sorprès a tu?
2: Sí, també. Pensava, això deia, si fem un 5%
1: estaria molt
2: bé, perquè tindrem presos de campanya reemboxats, i, però era un somni un poc. I quan hem tingut els resultats, tenir les germes als ulls. Sí. És veritat que, a més, el meu poble havia fet un molt bon resultat també, havia tingut més de 200 veus, doncs...
1: Un 15,6% a Canos, eh?
2: Sí, sí. Tercera força política...
1: Ben implantat al teu poble.
2: Sí, sí, sí. Bon, cal dir que molts amics havien votat per mi, fins i tot...
1: Els amics del rugbi.
2: Del rugbi i de joventut, sí, tot sí. Això, doncs...
1: Ets un home...
2: Com per tots.
1: Amb moltes relacions...
2: Sí.
1: Amb la gent de Canos, eh?
2: Sí.
1: Ets l'únic candidat catalanista que se li ha reemborsat les despeses de campanya.
2: Sí, no l'únic, el primer.
1: N'hi ha d'altres?
2: Sí, hi ha hagut a Llorenç Planes també, altres eleccions cantonals, i penso que n'hi ha hagut d'altres després. Que
1: no gaire, sí, que hagin passat el
2: 5%? No, no massa, malauradament.
1: Sí. El 89 entres al Consell Municipal de Canos,
2: sí,
1: i seràs adjunt.
2: Jugant sobre els bons resultats dels cantonals... Bon, i com que era, soc conegut a nivell de Canos, bon, sí, el poble era molt més petit que, doncs, tenia una vida social per això, i, doncs, ha afavorit la meva entrada. La negociació, és l'Andreu Barrera que havia negociat amb el Romain Escudier, l'alcalde, doncs, la meva entrada al Consell Municipal, i doncs he entrat al municipi amb la Pascal Escarguel, que era d'Unitat Catalana també.
1: I seràs el primer adjunt encarregat de cultura i festes.
2: Cultura, festes i relacions amb la Catalunya Sud, perquè això era un ideal que tenia, de mantenir, intentar
1: d'establir relacions amb la gent
2: relacions, amb pobles, amb associacions, sí, i sense anar fins i tot fins a l'agermanament, que hauria estat molt interessat, però això no ho he aconseguit fer-ho.
1: Ets el primer adjunt del catalanisme polític.
2: Sí, pot dir això.
1: El primer adjunt. Continuem amb aquestes eleccions a les que participa en Claudi Bordanell. El 92, eleccions regionals, hi ha la llista Perpinyà Capital,
2: sí,
1: cap de llista Llorenç Planes, segon Claudi Bordanell.
2: Sí.
1: Aquí aconseguiu 3.000 vots, l'1,90%. També s'hi presenta Esquerra Republicana, que aconsegueix l'1,14% dels vots.
2: Sí, sí. I estima que no fos possible de tenir una llista conjunta.
1: Hi ha hagut sempre dificultats, no?, amb Esquerra Republicana?
2: No forçosament Esquerra Republicana, però després hi ha hagut, amb el partit del Jordi Verde, hi ha hagut problemes també. Doncs, és el gran problema del moviment català, és que sempre hi ha hagut guerres internes i s'hi estima.
1: Continuem encara amb més eleccions. Del 92 passem al 93, hi ha legislatives. Aquí sí que hi ha un acord amb Esquerra Republicana,
2: sí,
1: i en Claudi Bordanell vas a la primera circunscripció,
2: sí, sí,
1: el Jaume Pol a la segona, Jaume Roura a la tercera i Jordi Vera
2: a la quarta.
1: I tu tens el 1,65% dels vots.
2: Sí, sí.
1: És que tens més bon resultat.
2: Sí, tenir davant meu en Barata, en Jean-Paul Alduí, en Martínez del Front Nacional, en Vila de Cabestany. Doncs,
1: era complicat, no?
2: Era complicat, però molt interessant.
1: Sí?
2: Hi ha hagut debats i havia aconseguit posar la gent d'acord sobre un tema del debat. Se passava a un hotel a Ribes Altes, a l'autopista, perquè havien parlat de... hi havia el desenvolupament econòmic de Catalunya Nord, el tema, i jo havia aixecat el braç el primer i havia dit, jo trobo exagerat parlar de de, tothom volia la seva zona d'activitat i tot això, doncs parlem de zona industrial, i això, això molt, molt, molt fort de parlar perquè no n'hi ha, no existeix, i a Catalunya Nord cada poble vol la seva zona, i no és així que tirarem sí. endavant. I hi havia presque un exemple, un article del Punt, un estudi del Punt, Catalunya Nord, de l'època,
1: sí.
2: que parlava, tractava d'aquest tema. I tothom ha seguit, ha estat d'acord amb mi.
1: Veus? Bon.
2: He agafat com un neu al rugby, agafes la pilota, tires, i després...
1: T'has sentit còmode fent campanyes electorals, sempre?
2: Sí, m'ha agradat, m'interessava. M'interessava. Sí. Però a vegades et pesa un poc, però... Sí. És interessant perquè vas a l'encontre de la gent, pots discutir, i sempre sí. intentar de fer passar el teu missatge. I jo penso que el missatge catalanista, que no m'agrada aquest nom, ha passat, ara és normal, si vols. Ara, aquí a Catalunya Nord, la gent reconeix que existeix ja una sensibilitat diferenciada.
1: No t'agrada el mot catalanista? Com et presentes?
2: Alista.
1: Sí, d'acord. Com et presentaves, doncs?
2: Candidat català.

0: Claudi Bordanell, el 93 crec que hi ha un moment important de la vida del teu partit, d'Unitat Catalana, perquè s'han avançat les eleccions municipals a Perpinyà i Jean-Paul Alduí, amb participació d'Unitat Catalana, les guanya. Jaume Roure, Jaume Pol, Joan Pere Oliva i Josep Gratacós entren a l'Ajuntament.
1: Sí.
0: Un gran moment, no?
1: Sí, entrem dins una gran ciutat i això és importantíssim. Fins ara havíem tingut elegits a pobles, a Sorel a l'època, a Canus, sí, a Bages, a Sant Pere Gorgui, altres pobles, però mai una gran ciutat. I aquí, Perpinyà, a més capitalista de Catalunya.
0: Sí, sí. Tu participes a les negociacions amb l'Alduí?
1: He parlat, diguem que durant la campanya de les legislatius, amb en Jaume Roure havíem discutit amb en Jean-Paul Alduí, això, perquè bon, havia dit que teníem idees interessants, que l'interessaria de discutir, tenir discussions. Fins i tot s'havia demanat si em podia retirar dels legislatius i havien contestat que no, perquè havíem posat calés i com que no teníem molts calés. Però això és una anècdota.
0: Sí.
1: Però ja les legislatius havíem permès, si vols, de començar a parlar de, sí, de les possibles municipals que hi hauria.
0: Sí. Tu, personalment, continues a Canus, al 95 eleccions municipals, i continues com a adjunt.
1: Com a adjunt, i amb gent com l'Eric Nivet, que després ha estat batlle, també nacionalista català de Jujols, reivindicat, independentista fins i tot, reivindicava, que és de Canus també, l'Eric Nivet.
0: Ah, és de Canus,
1: és
0: clar.
1: De Canus. Sí, hi ha molta gent de Canus que ha integrat el partit. Amb l'Eric tenim amistats de joves, i també tenia sensibilitat. Havíem constituït, a l'època, quan tenim 15-16 anys, un nucli de joves, érem 7 o 8, de sensibilitat catalana. Anàvem a fer pinzellades.
0: Aneu a pintar?
1: De quant en quant, sí.
0: I què pintava o què posava?
1: Autonomia per Catalunya Nord.
0: A la nit, això?
1: A la nit, sí.
0: Ah. Anava pel vostre compte, teníeu iniciatives locals.
1: Sí, teníem iniciatives locals.
0: El 98, eleccions regionals, es fa una llista Energies Catalanes, amb Jaume Roure i Daniela Grau al capdavant, i tu vas a la llista.
1: També.
0: Sempre vas a la llista, tu, de fet, no?
1: Encara una altra vegada, sí. Bé, t'ho dic, m'han fet fer moltes eleccions. Però hi ha hagut també gent com l'Amité Puy, Pere Mateu, que són gent que estimi molt i que han fet molt també, fins i tot si després no s'han quedat a Unitat o s'han allunyat, han tornat a venir, doncs. És important de tenir gent així perquè molta

0: l'époque d'Escarcatin de Sabayedo, une personne qui s'est mariée à un pire ou baron, et qui avait marchand d'Escarcatin catalane, mais c'est une gens qui a sempre tingut respecte par ell.
1: Continuant amb aquestes eleccions a les que has participat, bé, continues presentant-te a Cànoves i continues sent adjunt
0: Sí.
1: A Cànoves. El 2001, terceres eleccions, les últimes, no?
0: Sí, hem perdut el 2008.
1: I el 2007, legislatives i a la primera circunscripció, Unitat Catalana hi presenta Virgínia Barra i tu
0: sí.
1: Com a suplent.
0: Sí, sí. És, bé, eren les eleccions amb això de la paritat. Doncs era interessant, a més, de tenir una dona jove que ha reconegut, la Virgínia Barra, la filla del seu pare. Bé, molt interessant també. I doncs hem fet una bona campanya.
1: Vau aconseguir l'1,49%.
0: Sí.
1: Són les últimes eleccions que fas.
0: Les últimes, sí, sí. Després he perdut les eleccions municipals a Cànoves.
1: Sí.
0: I doncs me feia 19 anys d'ajuntament, bon, de militància molt més. I bon, he aprofitat un poc per tirar-me... Bon, després, amb els meus problemes de vista, que
1: sí.
0: No afavoreixen massa... La mobilitat, l'autonomia, doncs, m'he tirat un poc,
1: sí.
0: Un poc enrere. Ho segueixo tot molt de prop, molt a prop, i continuo militant, pagant la meva quota.
1: Això és important.
0: És important, també.
1: Continues militant políticament i també esportivament.
0: Esportivament. Sí, m'he decantat més cap a l'esportiu.
1: Sí. Sí. Perquè recordaré que ets el vicepresident de la penya Els Amics
0: sí,
1: Catalans,
0: sí, sí,
1: no, Els Amics de Cànoves.
0: Els Amics de Cànoves amb els Dracs Catalans.
1: Amb els Dracs Catalans.
0: Sí.
1: I vas als partits i tot,
0: sí,
1: als
0: sí,
1: plans.
0: Sí, sí. Fins i tot amb la meva vista restrictiva,
1: sí.
0: Bé, segueixo. Bon, hi ha l'ambient.
1: Hi ha l'ambient sobretot.
0: Sobretot, i hi ha gent que estimo molt. Són allà.
1: Claudi Bordanell, una de les constants d'Unitat Catalana és la crítica als partits sud-catalans que s'implanten aquí a Catalunya Nord.
0: Sí.
1: Vosaltres sempre heu defensat que siguin partits propis de Catalunya,
0: Catalunya
1: Nord.
0: Sí. Fins i tot si tenim partits germans,
1: sí,
0: al sud.
1: Heu estat rejuvenats amb Convergència durant molt temps.
0: Pragmatisme, sobretot al principi, perquè teníem molt bones relacions,
1: sí,
0: amb Esquerra Republicana. I el que diem és que no és la mateixa problemàtica. Allà es pot parlar d'independència, aquí que la gent accepti l'autonomisme ja és molt. Doncs fins i tot si jo personalment sóc independentista de pensament, aquí a Catalunya Nord sembla impensable. I és per això que hi ha dos problemàtics. Treballar conjuntament, sí. S'havia fet una època encontres amb el País Valencià, les Illes, cada any, a un dels països catalans. I aquí tenien molt bones relacions i ens trobàvem amb valencians, gent del sud, i les jornades nacionalistes, se'n deia, i era interessant, perquè podíem discutir, i es veia que no hi havia les mateixes problemàtiques al Principat, a les Illes, a Catalunya Nord i al País Valencià. Sí. Calia treballar conjuntament tot això per fer constituir una cosa de país, d'una federació de països catalans.
1: Podem dir que ara Unitat Catalana és un partit que està en repòs, pràcticament?
0: Funciona. Hi ha gent jove que ha integrat.
1: Sí?
0: Ara, com que no vaig a les reunions com abans, tinc sovint en Jaume al telèfon, tinc contactes, quan en quant em puc anar a una manifestació,
1: sí,
0: és bé, em fa ple. Sé que hi ha gent jove que han integrat el partit, i això és una bona cosa, perquè també cal renovar un poc la... No sé bé, i cal una visió més jove, més moderna,
1: sí,
0: per funcionar les coses.

0: Arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Claudi Bordanell, som a casa seva a Canus, li he demanat músiques.
1: Escolta, jo el que em faria ple és de Lluís Llach, Abril 74, que és una cançó que m'agrada molt, moltíssim.
0: Una cançó de lluita, de fet.
1: També, sí, perquè sempre tinc això del meu cor, dins del meu pensament. Pensa que me correspon un poc.
0: I has anat sovint, suposi, a concerts del Llach.
1: Del Llach, sí. Fins i tot, els primers, quan no ho he reconegut encara.
0: Sí.
1: Recordo d'un concert que havia fet a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, que no hi havia massa gent encara.
0: Encara no havia passat per París.
1: No,
0: és això.
1: És això. I és un personatge que m'agrada molt. Soc molt eclèctic, molt a nivell musical. Si vols, a nivell de música catalana, una que em fa goig és la Rosé per Ramon Calduc. Una mena d'homenatge a la meva mare, que es diu Rosé, que es deia Rosé.
0: S'ha mort fa poc, eh?
1: S'ha mort fa un mes i mig. I que em deia, quan venia a fer emissions a Radio Arrels a l'època, als principis de Canus, quan em posava perquè li feia ple.
0: Clar, tu havies fet emissions
1: sí,
0: aquí
1: a Canus.
0: Quan érem aquí a Canus.
1: A la carretera de Pollestres, a Can Novell.
0: Això d'on? A Can Novell, això.
1: Havia vingut a un o dos anys.
0: Hi ha hagut tanta gent que ha fet emissions
1: sí,
0: a la ràdio?
1: Sí, sí, sí.
0: I què feies a la ràdio?
1: Els resultats esportius, un poc el dilluns, del rugby. I passar...
0: Sí, sí, ara que ho dius, és veritat. Doncs passaves la Rosó per la teva mare.
1: Rosó per la meva mare, perquè em deia que quan anava bé a l'època, que el seu pare li cantava, quan era petita li cantava aquesta cançó.
0: Què més?
1: Després, més modern, ja sigui els Catarres, sigui Charango,
0: molt bé.
1: Que això és més actual. Ma això els he descobert per la meva filla, que ja és una fan dels Catarres i Charango, tot això,
0: sí.
1: I va a concerts i tot això, i és molt implicada també. No és a cap partit, però és molt fins i tot, és independentista, jo reivindica.
0: Deu ser per alguna cosa.
1: I és mestre bilingüe. Després, doncs, canviem de llengua, m'agrada també escoltar música anglesa. Jo el que m'agrada és que no tinc cap cantant particular. Jo sóc més... el que m'agrada és la cançó.
0: Sí.
1: Un flash de part. I doncs hi n'hi ha una de la Sia, que és una cantant australiana, que es diu Chandelier. No té res a veure a nivell de les altres cançons.
0: Sí.
1: Com hi ha l'Adela, m'encanta la seva veu. I també, doncs, bé, no pots tot posar.
0: Ja veurem, si tenim temps.
1: Si tens temps, l'Ed Sheeran també.
0: Molt bé.
1: Fotògrafs d'Ed Sheeran.
0: Claudi, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: D'haver acceptat fer memòria. De fet, ha estat també la memòria d'una part important del catalanisme polític dels darrers 35 anys, no?
1: Sí,
0: més o menys. Podria ser també una memòria, un homenatge a tots aquells que, com tu, heu passat hores i hores i hores en reunions, en campanyes electorals.
1: Hi ha gent que s'han fet rics de política. Nosaltres
0: ens hem
1: donat en ple.
0: Heu gastat energies moltes, durant molt de temps, per aquest país, per la seva gent, per la seva dignitat, la seva llengua.
1: I vida de família hem deixat fer. Bé, jo tinc la sort d'haver tingut de tenir una esposa, la Corina, que coneixes, que ha estat molt implicada també dins el món català, ja que s'ha presentat a eleccions regionals, s'havia presentat dins el GAR a l'època on se feia per departament, doncs havia anat a presentar allà. Havia estat també secretari adjunt a la Bressola, a l'època del Pasqua, que era... Ella, no essent catalana, ha fet els esforços d'anar a fer cursos de català durant 3 anys,
0: i parla
1: nit,
0: bé el català.
1: Parla català sí, sí. Perquè les meves filles han anat a la Bressola, després del Comte Guifré, i doncs han tingut un cursus català i la meva dona m'ha estat d'una gran ajuda.
0: Això és molt important.
1: I s'ha implicat molt dins el català, després a nivell cultural, amb la presidenta del grup folklòric de Canus, del grup sardanista, m'ha estat sempre molt al meu costat, i això és important.
0: Molt bé. Claudi Bordanell, gràcies.
1: De res.
0: Bon dia.
1: I en ple.

0: memòria a Cànoves, amb un dels homes del catalanisme polític que ha fet més eleccions i el que ha fet més bons resultats. Claudi Bordanell, d'Unitat Catalana. Aquest dimecres i després dissabte.
1: Memòria.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Macachi, són els espanyols. Tornar a tancar. Tenia el parlar sec dels homes petits i nerviosos i aquell renec ingenu de nen ben educat a qui sa mare ha mogut brega cada cop que... A la Berta sempre li feia una mena de ple burlaner en sentir-li dir Macachi. Les barres estretes, una gonya seca aprimant-li els llavis. Macachi. Era com el senyol que posava tot el seu ésser a l'aguait. No era com el seu cunyat, l'André, que cada dos per tres sortia amb el seu putain de merda que havia portat de l'alta Marna nativa. Com que ella enfilava les calces, la Berta abandonà la finestra. No hi pots pas anar! Feia part del cos de bombers. La dona s'assegué a la vora del llit. El fred l'encarcarava, la por i la son mal esveïda. La cara alçada cap a ell es posà a plorar en silenci, sense xurmois ni vergonya. Plorava de vençuda. T'agafaran. Ell ja escordava les botes, tragué l'impermeable i el casc que cada bomber tenia a guarda. Berta tragué de la calaixera un altre jersei. Posa-te'l amb la gelor que fa. L'ajudà a passar el cap i els braços i, mentre feia baixar l'estam al llarg del cos, va estrènyer el fort. Pierre, repensa-t'hi! Si t'agafen per 2 anys més... L'encalmà amb 4 paraules. Vaig a les noves, dona. Els ajudaré a sortir les bombes. Macachi, és pas un mal. Posa't al llit i dorm. Li va fer 2 petonets enjugassats. Et claves a dintre i fas noneta, va. Col·locació de personatges en un jardí tancat, de Jordi Pere Cerdà, Editorial Columna.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
4: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. És migdia.
8: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
9: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
10: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a cau d'orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
11: Hola, què tal, com estan? Toca abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran 2 grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per l'A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci 2 de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim nombre de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de 2 formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
12: Habaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
11: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de loca juventud.

Amb la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichincho.

Pichincho, el tema que hem escoltat, Vicente Pichincho, és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

Acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també, sobretot, en les corals. És aquella que ens parla de colors, el de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra E que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es l'interpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi han unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta Mari Vent.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per mar i vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat en un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

acabem d'escoltar aquest Isles Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin, les

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar en aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i

O Sole Mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest Pesquem i Cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup.

tasquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per al teu amor.

Rosó, que ens l'ha interpretat el grup Mar i Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb mar brava, amb si fossin gavines.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mari Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les habaneres us acompanyin fins a retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
5: Bon dia. Som a casa de l'Esteve Sabenc a Serets per parlar d'art a partir d'una paraula que és la paraula capsa. Bon dia, Esteve.
6: Bon dia i benvingut.
5: Bueno, les capses és una forma molt teva, però també és una paraula molt comuna. Doncs parla'm de la teva relació. Per què has escollit aquesta paraula de capsa per fer el teu museu itinerant?
6: La paraula capsa i la paraula cap. He trobat que era la paraula molt interessant en si mateix, és curta, sintètic, per fer la col·lecció que volia fer de llibres d'art, de llibres entre cometes, perquè quan obres la capsa pot haver-hi un llibre i hi ha sempre obra original de l'artista escollit, però pot ser sota forma diversa de desplegable, de fulletos, i cada capsa, quan l'obres, descobreixes, i és el ple també d'això. És com aquest cofre o tresor, no sé com es diu,
5: la maleta
6: del tresor.
5: Sí, és curiós perquè la capsa, segons tu, és el que conté, però també el que està contingut. Parla'm d'una experiència que vas tenir, o de fet que has tingut, perquè fa un parell de dies, al sud. Bueno, quina va ser la recepció de la teva presentació al sud?
6: Aquesta presentació de les capses al sud es fa dintre d'un intercanvi entre un lloc cultural que és aquí a Catalunya Nord, el taller de l'André Robert, el taller 13, a Illa de Tet, que és un punt d'encontre de cultures diferents i de sensibilitats, de poesia, d'art, i és molt obert. I amb un lloc molt semblant a Cardedeu, que es diu l'Estació és allà, de Jordi Aligué, que ell fa ponts vol fer ponts també amb Catalunya Nord, es fa a través del taller, fa ponts amb l'Alguer, fa ponts amb un altre lloc a Catalunya, de Torrelles de Llobregat, i doncs hem iniciat enguany un intercanvi d'artistes i de projectes. És en aquest marc que hem presentat les capses i que l'André Robert ha fet una exposició a Torrelles de Llobregat.
5: I quin lloc té el text dins d'aquestes capses, dins d'aquestes obres? Com ho veus?
6: Bueno, per jo, el fet de fer aquesta col·lecció que es diu Capses era de continuar tot un treball que he fet tota la meva vida al Museu d'Art Modern de Ceret, i que era la part que m'encantava, la part de treball amb els artistes, per als artistes i amb els artistes. I doncs aquí a la jubilació he continuat amb els artistes amb qui tinc ganes de fer, i tinc sobretot ple de fer. Doncs per jo el més important és l'artista. L'artista escull l'autor que li ve de gust. I jo no vull intervenir aquí. Doncs és així que el Roger Cosme Esteve ha escollit Didier Goupil, el Patrick Lost ha escollit Elias Sambar, i això són els que han trobat. Per altres capses hem fet proposició a Charles Pennequin, que és un poeta, que encaixava molt bé amb l'obra de Gilles Olry, hem trobat i hem proposat una col·laboració que ha sigut una cosa fantàstica també, perquè els dos s'han intercanviat molt. Hi ha artistes com Marc Forquet, ell s'ha fet com un autoretrat literari Això és el final, són quan llegeix, escriu sobre llibretes, extractes de textos o poesies i il·lustra, i doncs hem fet una selecció d'això, i a la capsa hi ha 25 extractes de textos de la literatura que va de l'antiquitat fins ara. I això fa com un autoretrat del qui és l'artista. És diferent. Cal que sigui obert, i no sé com evolucionarà, sí que ho sé més o menys, com vindrà, però obert i diferent cada vegada.
5: La capsa és un receptacle que pot ser de cartró, que pot ser de fusta, i bueno, jo relaciono molt capsa, receptacle, amb recapta, la coca de recapta, és a dir, una cosa oberta a tot. I veig que a la teva obra són molt importants els materials. Hi ha una relació entre el que fas i l'arte povera.
6: No sé si hi ha realment aquesta relació, però bueno, la matèria m'importa molt, i sobretot que sigui els papers, la qualitat. I si vols, la voluntat d'aquesta col·lecció era d'anar d'oferir a l'artista el màxim de qualitat quan es tracta d'un llibre, que la reproducció sigui la més fidel possible, el paper sigui bonic, és relligat a la japonesa, cosit a mà, és realment intentar de posar el llibre, objecte, a l'alçada, no a l'alçada, però anar cap al màxim de qualitat. I també trobar una varietat de matèries i de matèries que tinguin, no sé com dir-te, una qualitat plàstica en si mateix.
5: Parla'm d'aquesta obra que finalment estàs constituint no únicament com una persona sola, sinó en col·laboració, i en particular amb col·laboració en un editor multifacètic de Catalunya Nord, que és l'André Robert. Bueno, quan va néixer aquesta col·laboració i quina forma ha tingut al llarg de la vostra vida comuna?
6: Fa un parell, 3 anys potser, que conec l'André Robert, o 4. I l'André Robert és un personatge. M'impressionava molt perquè és gran, amb el barret, així, passa. I és una persona extraordinària, d'una generositat absoluta, d'una obertura absoluta, i ha sigut un plaer del conèixer i d'integrar-me a poc a dintre del SIDA, d'aquest món que és el món que gira entorn del taller. I crec que podries dir, em sembla cosa semblant de l'André Robert, d'un plaer de treballar i de compartir coses amb ell. Doncs l'André té una col·lecció, un editorial, llibres que són de manera general prou senzills, però que fa una edició que ningú fa, amb poesia de Catalunya Nord, que ja la gent que parla català són molt pocs, i entre els sí d'aquestos els que llegeixen poesia encara són menys, però ho fa, i és una feina molt important. I doncs també té un vessant artístic, l'André Robert, i em deia que has de treballar amb això, amb l'editorial, i he dit el que puc fer, però a la meva manera, i és a dir, que el que m'interessava eren les capses i la col·lecció de llibres d'artista, i l'encaixar dintre del marc d'aquest editorial m'agradava, perquè és totalment diferent de l'altre de l'editorial, si vols. Anem d'una cosa senzilla a una cosa que és molt... Llibres que són cars també, perquè hi ha obra dintre i tot. I és aquesta antinomia, una mica aquest contrast i tot això. Bon, fer amb ell és un plaer.
5: L'André no parla català. però defensa la llengua catalana,
6: sí.
5: I fa molt, molt de bé per a nosaltres. Justament parlem d'aquesta llengua. Tu ets, ho sé, un gran defensor de la llengua catalana. Quin lloc té aquesta llengua nostrada dins de la teva trajectòria?
6: Jo he après a parlar en català, els meus pares van venir de la retirada, i quan vaig anar a escola vaig rebutjar totalment, calia que sigui més francès que el francès. La meva tia em deia, ai, pobre nen, ets un francès de papers, i jo em posava molt... No. I un dia vaig anar, hi havia les 6 hores de cançó al Palau dels Reis de Mallorca, i em vaig dir, hòstia, això és el meu.
5: Quina edat tenies?
6: Tenia 19 anys, 19 anys. I després vaig anar a Belles Arts i vaig fer amb la classe de Jaume Queralt i de Claudi Massé, em van dir, has de fer... I vaig escollir un treball sobre la nova cançó. I hi ha un cantant que m'agradava molt, que la primera vegada que el vaig veure ho vaig disfrutar bastant, era Jean-Paul Giner. I quan el vaig anar a veure, ell pensava, hòstia, un tio de Belles Arts que arriba, l'agafaré, perquè tenia un projecte que era els llibrets d'Antiteia, una manera d'aprendre el català rossionès. I doncs em va... I que jo no volia fer, però al final ho vam fer, i va ser l'inici d'una amistat molt, molt gran, també.
5: Molt profunda.
6: Sí.
5: I també el Joan Pau et va... donar la possibilitat d'obrir-te a d'altres creadors,
6: sí,
5: no?
6: Sí, perquè amb el Joan Pau he conegut el Pere Figueres, mm. i tota aquesta gent, la Gisela Bissolà, i, bon, i han sigut els meus amics, m'he molt relacionat amb ells, i tot això ha obert molt les coses.
5: És a dir, que el bressol de la teva relació amb el català és Catalunya Nord i en particular el Rosselló, però també, més enllà d'iniciatives com aquesta exposició recent, tens alguna relació amb la Catalunya del sud de l'Albera, diguem.
6: Sí, a través d'homenatge a Jean Pau Giner, que hem fet en col·laboració amb els Angelets de la Terra i el Ramon Faura, i després hem sortit un llibre que es deia Cant en Giner, que és tota l'obra del Giner cantada per grups d'arreu dels països catalans, i quan ha sortit el llibre he intentat també de fer concerts al sud, ha sigut una cosa, una experiència molt maca també, i hem fet a Mallorca, hem fet al País Valencià, al Coll, hem fet a Girona, a Barcelona, i bueno, amb grups d'arreu dels països catalans. I després també he tingut, perquè amb un altre tipus de capsa, molt, molt emblemàtica, i que ha canviat la visió de Catalunya Nord per a la gent de Catalunya Sud, que eren les urnes. Un dia era al Casal i hi havia l'Hervé Pi, i posaven en venda, es tractava després de l'1 d'octubre, i es tenien de vendre urnes a Sant Miquel de Cuixà. Hi havia una afició total, tothom, fins a dir, posem urnes, tothom volia urnes. I vaig dir a l'Hervé, seria bé de fer amb aquestes urnes una cosa artística, perquè és el símbol de l'1 d'octubre total. I l'Hervé, molt obert, em va dir, ah, sí, sí, i doncs va començar, i va anar això d'un projecte petit, es va acabar molt gran, i l'exposició es deia 55 urnes per la llibertat, la van portar a Brussel·les, a Barcelona, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Reus, a 15 llocs a Catalunya, i ara aquesta exposició és guardada al Museu d'Història de Catalunya a Barcelona, que tindrien de presentar per volta així. I És això que m'agrada també, fer lligams i relacions amb artistes, perquè és això que m'agrada.
5: És a dir, que la teva relació no és només estètica, artística, sinó també que tens un paper polític.
6: No sé, com tots els que som involucrats dintre d'un projecte que ens agafa i portem el que podem portar amb l'especificitat de cadascú, no?
5: Sí.
6: I amb el ple de fer i de relacionar amb la gent.
5: Com veus l'avenir a nivell d'estètic, però també a nivell d'aquesta relació lingüística? Com veus i quin paper hi podries jugar?
6: No tinc pretensió de jugar cap paper, realment. Només fent les coses i teixint lligams amb un ban i l'altre, perquè no hi ha un ban i l'altre, hi ha una entitat i és tot, hi ha gent, però hi ha una frontera real entre la gent del sud no coneix els artistes del nord i l'enrevés, excepte molt grans, saps que són coneguts de manera internacional, però hi ha intercanvis que s'han de fer realment, que es podrien fer molt més que es fan. I al nivell de la cançó és igual, és complicat per on del País Valencià de cantar al Principat o per on de Catalunya Nord d'anar al Principat també.
5: Tens algun projecte que t'agradaria fer? Una cosa que ja no has fet? O una relació amb un artista que encara no has fet?
6: Desenvolupar el que faig, la meva feina, la meva trajectòria, també la meva obra i ser obert al que arribarà i a les oportunitats que seran i intentar dels a viure i dels a viure plenament i les que no conec encara. La capsa que no encara no he oberta i veure què hi haurà a dintre.
5: Tot està per fer. Moltes gràcies, Esteve.
6: Gràcies a
5: tu. Que tingueu un bon dia.
6: Gràcies.
4: Les converses de punts i comes. Mots i persones. Michel Borrego Estepí.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Alinyà 95.

francès, mantenint la compostura, recosint els descosits, delineant les noves guies per no ser uns desagraïts, per poder seguir veient-nos, que això nostre ha estat molt bé, i no perdre l'esperança de ser amics dels cirerers, però seguim trencant-nos fèmurs sense fer-ho.

Esquitxos de clàssica. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Calmella, 88.2.
4: Ja no juga fireta ni a cavall fort. Va canviar les trenes pel passaport.

0: Esquitxos de jazz.
1: Una llegenda, avantguardista en el temps, incestuosa, deixeble del passat, honesta, paraula feta, còncava i cega, una obsessió a la penombra, no impertinent, tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre, aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

0: Salliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent-Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriquer acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i caracteristiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigó.
2: Ràdio Arrels, a Sayagosa, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la tragèdia.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

escolteu la història d'un pobre xirment que se n'és vistes i se n'és sentit, encara que sigui de fusta i torcit. A sa mare li van tallar el coll, per això

s'aplanyia llarpissat de groc. Amb una esparjada el van fer blau d'un cop, i com portava granets mocelluts, van fer les baremes pels tallar tot. Quina tristesa del sort maleït.

ben sang. Surs de la rabassa, un ull anava plorant, fins que una tarda una mal va agafar per anar a fer un fogot on el va lligar.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent-Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'oficina de turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de jo, amb una excursió ciclosportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escape del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia. Els dies 30 i 31 de maig, el trail del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
2: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95. Ladies and gentlemen.

de vegades una vaca, un burro o un burro.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Pollestres, 95.

0: A la taula del racó, els nostres amics de l'escamot del baix s'expliquen sopars de duro.
1: Esto hay que grabar.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.

els gais que amb mi hauran de dormir els triaré sants i valents, que n'estic fart de dipotents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posat a fer-ne un bé d'un segon restrenyiment.

sempre de genolls, corrant al moll. I arribo a la taverna amb la boca plena de grumolls. Em diuen, corrant d'això, agafaràs el que no tens. Però jo et vull a tu

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
2: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

Amorament. Adéu, estrella del dia. La culpa no la tinc jo.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, al Soler, 95.

0: esperança més sensata ben amagada al fons del meu cor.
1: Sortim de casa
2: amb l'agenda de Ràdio Arrels.
3: L'associació Encantarem us convida al seu festival Trobada Encantada, enfocat en els cants polifònics tradicionals aquests propers 22, 23 i 24 de maig a Elna. Vàries activitats hi són proposades per donar a conèixer aquesta pràctica vocal. Tallers, cantades, concert, ball folk. Podreu trobar tota la informació i les inscripcions a Eloasó Trobada Encantada. Així que ens trobem ben aviat a Elna per al festival Trobada Encantada els 22, 23 i 24 de maig. Fins aviat! Adeu!
1: Ràdio Arrels, a Punta Ia, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66. Amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66. Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
4: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels 6 tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976. És a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America! Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del disc Start Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Tonight!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: tremolacions.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes d'altra volta amb una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí, aquest és el nostre programa número 2027. I com sempre, ens agrada homenatjar els grans protagonistes de la història de la música country. Fa pocs dies ens en deixava un dels grans compositors de sempre, en Don Shields, que va morir a l'edat de 73 anys, ara fa pocs dies abans d'enregistrar aquest programa. Concretament va ser el passat 16 d'abril. L'arquitecte darrere de moltes de les cançons més perdurables de la música country. Va morir el dia 16 d'abril en un hospital de Nashville després d'una malaltia sobtada. Com a compositor d'estàndards de country que anirem escoltant, com per exemple aquest tema Forever and Ever Amen, a la veu d'en Randy Travis. En Don Shields va ser membre del Saló de la Fama dels Compositors de Nashville, el Saló de la Fama dels Compositors i el Saló de la Fama de la Música Country. Un altre dels seus grans temes va ser aquest The Gambler, que va interpretar també en Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

No només els grans artistes, els artistes mereixen ser recordats, sinó també els que estan darrere de les cançons, els grans compositors. Nascut i criat a Durham, a Carolina del Nord, Don Shields va assistir breument a la Universitat de Duke abans de traslladar-se a Nashville, quan tenia 20 anys d'edat. Va arribar-hi amb $80 a la butxaca. Va començar a treballar a Music Row i el seu talent va ser reconegut i fomentat des de ben aviat per grans artistes, com ara, per exemple, amb Bob McDill on Bobby Bear. Una altra de les peces increïbles que ens va deixar va ser aquest tema que va cantar Mary Chapin and Carpenter. Es deia He Thinks He'll Keep Her.

Don Shields va ser un dels primers artistes al que ara és l'icònic Bluebird Café de Nashville. Ell i els seus amics Tom Schiller, en J. Fred Knobloch i en Paul Overstreet van crear el format de compositor de cançons del cafè l'any 1985. Els dimarts a la nit, Shields feia triomf al seu local amb l'espectacle Don for a Dollar, cobrant una versió d'un dòlar cada nit. El primer tall en Don va ser el The Gambler de Kenny Rogers, que hem escoltat abans, establint un estàndard increïble que assoliria durant la resta de la seva carrera. El compositor, aleshores tenia 23 anys, va celebrar un èxit massiu que va viatjar arreu, guanyant un Grammy a la millor cançó country el 78 i la cançó de l'any, el 79, de la Country Music Association. Però no només aquestes, altres peces, com per exemple aquest When You Sing Nothing at All, que primer va portar a l'èxit en Keith Whitley i després l'Alison Krauss.

Després del seu primer gran èxit, Don Chilson va continuar tenint un èxit impressionant. Els seus 50 senzills que van entrar al top 10 han jugat un paper important en carreres com les d'en Kenny Rogers, en Randy Travis, The Judds, The Nitty Gritty Dirt Band, Tanya Tucker, Mary Chippenham Carpenter, Keith Whitley, Alison Krauss i molts d'altres. Va aconseguir 25 números 1 al llarg de la seva carrera, va ser el compositor de cançons country de l'any de l'ASCAP del 88 al 91 i va guanyar 3 premis de la Country Music Association a cançó de l'any, 2 premis de l'Acadèmia de Música Country, també cançó de l'any, i 2 Grammy al llarg de les seves 5 dècades en la música. Una cançó que ja hem escoltat va ser la cançó de l'any de la CMA, el 87, el Forever and Ever Amen, però una altra va obtenir el títol tant de l'Acadèmia com de l'Associació. Va ser cançó de l'any On the Other Hand, que escoltem amb en Randy Travis.

Va ser inclòs al Saló de la Fama de l'Associació de Compositors de Nashville el 1993 i va entrar al Saló de la Fama dels Compositors de Nova York el 2012. El 2017 va ser inclòs al Saló de la Fama de la Música Country, unint-se a només 5 altres compositors del Saló en aquell moment, inclosos Bobby Braddock, Hank Cochran, Harlan Howard i Vodoloy Felice Bryan. I el 2022 es va convertir en l'únic compositor no artista inclòs com a membre del Grand Ole Opry en els 100 anys d'història del programa. Actuat habitualment durant els darrers anys sempre fent broma amb el públic dient que potser no sabien qui era, però que coneixien les seves cançons. De tota manera, sí que alguna va publicar ell. Per exemple, aquest tema, el 1979, va cantar el You're the One Who Rewrote My Love Story.

Gambler la va compondre ell sol, però altres temes importants de la seva carrera els va fer al costat del seu bon amic Paul Overstreet, com aquell Forever and Ever Man o aquell When You Say Nothing at All, o amb altra gent amb la qual va col·laborar, com per exemple amb aquest altre número 1 que també ens va portar, en aquest cas, per en Mark Chestnut, des de l'àlbum del mateix nom i al costat d'en Billy Lindsay, varen compondre aquest Almost Goodbye.

anirem escoltant cançons que va portar el número 1, però també escoltarem cançons interpretades per ell, perquè si hem parlat d'aquell senzill del 1979, a través dels anys també en va publicar algun àlbum, com per exemple aquest, del qual ara escoltarem el tema que obria el disc. El 2010, en Don va publicar un disc que portava el nom de Allergic to Crazy, i aquesta és una de les cançons en què en formava part d'aquest àlbum. If I

0: Can I have myself a cigarette? Can I eat a Big Mac? Can I have a big icy Coke with a little bit of Jack? If the angels all laugh at me, if they say hell no, then I'd have myself a cigarette and I'd be ready to go. I'll have myself a cigarette and I'll be ready to go.
1: El Club del Country, amb aquest Cigarette d'aquest àlbum que us deien del 2010, que ens aportava en Don Shields. Avui, programa especial d'homenatge amb un dels més grans compositors que ha donat la història de la música country, que ens va deixar a principis, a mitjans d'aquest mes d'abril de 2026. Una altra de les cançons, com deien, que va portar el número 1, va ser el tema I Know Where I'm Going, que va compondre al costat d'en Craig and Big Heart i en Brent Maher, i que va portar el número 1, aquell duo fantàstic anomenat The Judge, des del seu àlbum Heartland.

Com hem dit, un dels grans protagonistes des dels seus orígens d'aquest meravellós lloc que els que hi hem estat, doncs sabem la màgia que té el Bluebird Cafe. Aquest és un disc que van registrar i va publicar en directe, Live at the Bluebird Cafe, en Don Schlitz, el 2001. Schlitz, també he sentit que el pronuncien alguna vegada amb el seu cognom, d'aquells noms que a nosaltres se'ns fan estranys. El 2021 va publicar el que jo sapigués el seu darrer treball discogràfic, Mountain Top. D'aquest, l'any anterior havia sortit un senzill que avui també recordarem a càrrec d'en Don, deixem-ho així, Don, Red Satin Dress.

final del programa anirem recordant cançons amb diferents protagonistes, i això sí, de les cançons que en Don va escriure sol o acompanyat amb d'altres artistes i que van arribar al número 1, com per exemple, molt recordada per als amants de la música country, un dels grans temes de la formació Alabama. Va ser el segon senzill de l'àlbum d'Alabama anomenat igual. La va escriure al costat de Dave Loggins amb Lisa Silver també. Aquell fantàstic, fabulós 40 Hour Week for a Living.

Aquesta fabulosa cançó "Forge Your Week for a Living", que ens aportava a Alabama, arriba al número 1 amb la ploma d'en Anton Schlitz. Pronuncio així ara mateix. "I Won't Take Less Than Your Love" és una cançó que va escriure al costat del magnífic i també meravellós compositor Paul Overstreet. La van enregistrar Tanya Tucker amb en Paul Davis i el mateix Paul Overstreet. Era el segon senzill de l'àlbum "Love Me Like You Used To" de la Tanya Tucker. També va arribar al número 1 aquesta cançó. Estem parlant del 1987.

No ens quedarà temps per escoltar tots els números 1 que havia preparat, com el You Again, aquella cançó I Chose You Again, de Paul Overstreet i el mateix Don, de The Forrester Sisters, o aquell Strong Enough to Bend, que també va arribar al número 1. Al costat de Bethany, Sol Chapman la va compondre una cançó cantada per Chania Tucker. Però pràcticament la darrera, després d'una sorpresa, el One Promise Too Late, Dave Loggins amb Lisa Silver i en Don, a la composició, la Reba McEntire el va portar al número 1, també el 1987.

0: ara una cosa que no solem fer mai, però que avui la farem, no recordo si alguna vegada, en tots els 2.000 llargs programes que hem fet ho hem portat a terme, però avui ho farem. En homenatge a Don Slitz, aquesta cançó que ja hem escoltat en segon terme en la veu de Kenny Rogers, la tornem a repetir, però l'escoltarem en la versió original, que també va treure com a senzill en el seu moment d'en Don. Un homenatge doncs, que hem dedicat avui al Club del Country perquè se'l mereix, aquest personatge que ens ha deixat ara mateix, un dels grans, si no el més gran compositor de la història del country, és The Gambler. Fins la setmana que ve.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he commenced to speak.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: One of the blessings of social isolation is the time to listen. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica, on tot és possible i tot està per fer. Avui viatgem al punt més remot del planeta anomenat Isolation. On the way to Point Nemo. Aquí ens trobem de camí cap al punt Nemo, perduts al punt més remot de l'oceà Pacífic, amb Famous Forgotten Artists. Ni oblidats, ni famosos. Els artistes virtuals d'en Joan Sala segueixen explorant els nous territoris sonors al 2026.

Isolation, l'aïllament social dels Smashing Pumpkins, un moment incombustible extret del Melancholy and Infinite Sadness, la infinita tristor de 1995, però abans es va inventar. Isolation és el tema original d'Ian Curtis, es troba al segon i definitiu àlbum de Joy Division, Closer, més a prop de l'eternitat. No és això, no és això que escoltes ara de fons, sinó aquest altre.

Isolation. En solitud, l'Iggy Pop, la buidor de l'aïllament, segons el mestre, és l'àlbum Bla Bla Bla, de 1986. Molta gent parla per no dir res, però l'Iggy Pop sap el que diu. Ens trobem a la connexió eclèctica amb aquesta, amb Isolation, l'aïllament, un esplèndid aïllament extret seguidament del setè disc de Warren Zevon, el Transversal City, una ciutat transversal, a 1989. Warren Zevon.

0: What's the problem with isolation? It's always been this way. This is how the story ends. And it's the same today.
1: Isolation, Andy White, un irlandès que va emigrar a Austràlia. I aquest és el tema editat el 2020. Transmet la frustració i l'impacte emocional del confinament. I no hem après res de res. L'únic que hem d'aprendre és a saber estar bé amb nosaltres mateixos i mateixes. I això és la isolació, l'aïllament, vull dir. Un aïllament que no ha de ser ni emocional ni frustrant, simplement trobar-te amb tu mateix, tu mateixa. Perquè la fama també pot provocar l'aïllament. El John Lennon ho va patir. Després de desbandar els Beatles en 1970, va composar el tema Isolation. Ja estava fart de la fama. I aquest és el tema que va editar a la cara B del single Mother, Isolation, John Lennon.

Soul in Isolation. Ànimes aïllades en busca d'una sortida. Són The Chameleons des de l'àlbum Strange Days, Dies Estranys, de 1986. Continuem amb aquesta connexió aïllament, isolation, vivint amb un món d'aïllament connectats a tot i a res. Aquests són els Bascocks, des de Manchester fins a les vostres orelles, amb aquest tema Isolation, des de l'àlbum Traitor's Transmissions. Transmissions comercials de 1993. Bascocks.

Yeah. Isolation, els Voodoo Gurus, des d'Austràlia fins a les vostres orelles, aquí a la connexió amb aquest aïllament. Aquest és el tema extret del Machau, l'àlbum del 2004. I aquí ens arriben els capullos del País de Gales, uns estimats capullos, Darling, Darling Buds. En 1992 editaven el tema Isolation a dins del disc Eròtica, Darling Buds.

Isolation. Tornem a Austràlia amb Crowded House, la banda formada a Melbourne en 1985. També van connectar amb l'aïllament el 2010 amb l'àlbum Intriguer. I avancem amb aquesta connexió. L'aïllament també ens arriba des del Canadà amb la banda Gloomhush. El 2023 editaven un tema prou sensual com aquest. Isolation.

Els Residents, la banda d'art pop vanguardista americana des de l'àlbum Tweetless, sense comentaris, de Residents.

Fins aquí podem arribar. Ens acomiadem tal com hem començat, des d'un lloc estranyament aïllat, Strangely Isolated Place, amb el compositor alemany Ulrich Snaus. Us desitgem bona nit i bona sort. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Be good.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Escolteu
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

bon home d'aquí us havia recollit. Vam venir a viure a casa vostra, l'apartament de sota, i ens vam fer amics gairebé de seguida.

veieu 30 anys més tard, quan vaig tornar aquí un bon dia.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

wrapped up in your infectious, sticky, brown, black hue.

0: Ràdio Arrels, a Perpinyà, Sant Joan i Sant Jaume.
1: 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: 1, 2, 3, bruit!